Cerrando. Esport popular y música clásica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

0: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.
1: Ràdio Pego. Estem amb tu.

0: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: L'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Hervás. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

sent que l'ésser humà ha sigut arrencat de la seva pròpia naturalesa i que l'egoisme i la crueltat són la bandera d'aquest món. Però no, em nega a pensar que l'autodestrucció és l'únic camí de l'espècie, que no és possible una altra realitat

0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
1: Barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
2: Què passa?
3: No pot ser.
2: Què passa?
3: No pot ser.
1: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que en fan un ben gran. Quilòmetre zero, dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero. Zero. Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

únete a mi ritmo. El ritmo.

0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
1: Estar en sintonia és gaudir de la teua companyia dia a dia. Queda't amb nosaltres.

i este sol en la carena. No veig núvols en el cel i aprofita aquest recer per dir he nascut, he viscut i val la pena.

desert de tot vaig insinuar que sobren les paraules. Els ulls em diuen el que vols, no vols marxar avui. Entre aquells montons de maletes i records jugarem aquell joc que ningú mai va voler jugar per por a perdre.

S'equivoquen els qui pensen que la joventut és només una etapa de pas. A Pego, els nostres joves tenen veu, tenen idees i, sobretot, necessiten espais on ser ells mateixos, sense filtres ni perjudicis. Aquesta setmana, a Entre Nosaltres, parlem d'acompanyament real, de diversitat i de com es construeix la confiança dia a dia. Ens acompanya Maido Moreno, tècnica de joventut de l'Ajuntament i l'ànima d'InfoJove, un espai viu que està transformant el present del nostre poble. Una conversa plena d'energia positiva, de música amb història i de futur compartit. T'esperem aquest dimarts, 9 de juny, a les 20 hores, a la sintonia de Ràdio Pego. Entre nosaltres, perquè la teua veu importa.

0: Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.

0: Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.

Evans parteix de l'impressionisme de Debussy i de Ravel i porta al jazz una influència de tall clàssic europea plena de lirisme, relaxació e introversió. L'escriptor Jean Lys va batejar Bill Evans

Estem escoltant el gran pianista Bill Evans, nascut bueno, en New Jersey el 16 d'agost de 1929. Realment li diuen William John Evans, però bueno, tot el món el coneix com Bill Evans. Va ser un pianista i compositor nord-americà de jazz. La seva obra abasta el cool jazz, el post-bop, el bebop, no? Després del bebop pues, estava el bop i la música modal, no? És considerat un dels pianistes de jazz més importants de la història pel seu ús impressionista de l'harmonia, les interpretacions de repertori tradicional de jazz i l'adopció de l'estil d'acords en bloc i les característiques línies de melòdiques rítmicament independents. La seva influència es pot percebre en nombrosos i també reconeguts pianistes de Can, bueno, Chick Corea, Keith Garrett o Herbie Hancock, per exemple. Avui tenim ací a Bill Evans, ací el programa Jazz Lu, estàs a Ràdio Pego. Continuem en The Tour Ahead.

Bill Evans, senyores i senyors, encara que va néixer i va treballar bona part de la seva vida a Nova York, el seu estil és representatiu i de l'anomenat West Coast Jazz, on músics majoritàriament blancs de la regió californiana van obrir nous modes d'expressió al gènere, que fins llavors estava caracteritzat pels conflictes racials i econòmics. Va aconseguir la integració de músics de diferents orígens socials, culturals i racials, com Oscar Peterson, John Coltrane, Dave Brubeck o Milt Jackson, i la màxima expressió del qual es va poder veure en les primeres edicions del Festival de Jazz de Newport dels anys 50. Bill Evans, avui així el programa Jazz Lu, estàs a Ràdio Pego. Continuem en una cançó, s'anomena My Romance, Bill Evans.

Així seguim escoltant bona música. Estàs en el programa Jazzlu, estàs a Ràdio Pego. Continuem amb Bill Evans en la cançó Some Another Time.

A Bill Evans se li retreuen un allunament excessiu de les arrels africanes del jazz, i d'altra banda també se li ha atribuït cert efecte de monotonia de considerar una audició global de la seva obra. A causa del seu aferrament rigorós a la seva norma estilística, una de les seves principals aportacions al jazz és l'estructuració de trios jazzístics en què el piano manté un diàleg profund amb el bateria i el baix dins de la norma d'improvisació sobre línies melòdiques comuns. Bill Evans, avui així al programa Jazz Lu, anem a continuar en Yes Tones.

Bill Evans, el gran pianista de jazz nord-americà, de Nova Jersey. Els primers estudis musicals els va realitzar a Southeastern Louisiana University amb una beca de flauta. Ahí va rebre classes teòriques, va tocar a la banda de música i va jugar al futbol americà i es va graduar en el piano en 1950. Va començar amb una gira en Irby Fields Band, però va ser cridat aviat a files i va acabar tocant a la Fifth Army Band prop de Chicago. Després de 3 anys de servei va arribar el 1954 a Nova York tocant el quartet de Tony Scott i amb el guitarrista Wonder Love. En aquella època va començar estudis de composició a Mannes School of Music, on es va trobar amb el compositor George Russell i les seves teories sobre el jazz modal, i va rebre el seu diploma com a músic cap al 56. Havia gravat ja el seu primer àlbum com a líder per a la companyia Riverside, New Jazz Conceptions, encara mirant per l'estil bebop del mestre de piano Bud Russell. Continuem escoltant Porgy Bill Evans, Radio Pego.

Bé, avui m'he estat escoltant el gran Bill Evans, que va morir a Nova York a causa d'una insuficiència hepàtica i una hemorràgia interna provocada després. Ahí està, m'ha vingut un missatge. Per l'actuació de... l'addicció a la heroïna i a la cocaïna, va arribar a l'hospital Montsanaí amb quadre de pneumònia i desnutrició. Estava acompanyat pel seu baterista Joe LaBarbera i la seva nòvia Lauren Schoenin, i va morir el mateix dia que va ingressar. Tenia 51 anys, que em costa dir, que és l'edat que tinc jo ara. Segons testifiquen els seus biògrafs, el final de la seva vida, enfonsat pel suïcidi del seu germà, el pianista va voler dedicar exclusivament la seva vida a la música. Estàvem escoltant el disc de l'any 61, i este que escoltem, que sempre posa la final del programa, este és ell, al piano, en Brubaker, tocant Day 5. Fins aviat, que sigueu molt feliços, que tingueu molt d'amor i molta salut.

0: Són les 8 del matí.
1: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos.
2: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns.
3: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
1: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
4: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678-268-705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, el Despertino de Ràdio Pego. Ens trobem a dimarts 9 de juny del 2026. Són exactament les 8 i 7 minuts. Nosaltres, com cada dia, el donem la benvinguda. I, per supost, també les gràcies per estar allí, al nostre costat. Avui un dia estrany, un dia raro, perquè no farem una jornada completa del nostre magazín matinal. Estem a l'espera dels informàtics que ens hagin doncs una neteja aquests ordinadors. Aleshores els deixarem a música encadenada. El que sigui, teníem la il·lusió de donar-los la benvinguda i les gràcies per estar ahí al nostre costat compartint com cada dia un matí musical. Nosaltres el donem la benvinguda i sí que farem un inici, mentrestant, del que serà la nostra jornada musical. Avui comencem amb una gran diva, una veu bolerista cubana, una legendària cantant, com és Olga Guillot, a la qual recordem amb tot un clàssic. Exactament, ens quedem situats a l'any 1957 amb un tema doncs versionat en infinites vegades, en infinites ocasions i per diferents veus. Nosaltres, com havíem dit, avui ens quedem situats a l'any 57. Recordem el tema Porque tú me acostumbraste, amb la veu de la grandíssima Olga Guillot. Comencem. Bon dia.

un autèntic plaer poder gaudir de la veu d'aquesta grandíssima cantant amb la qual hem iniciat i hem arrencat la nostra jornada musical. Com havíem presentat en 1957, gaudint de la veu d'Olga Guillot, i aquest tema legendari, com havíem presentat un preciós bolero que portava per títol Porque tú me acostumbraste. Seguim viatjant a través de la música, moment ara per gaudir de la veu de Vicente Fernández. Exactament, escoltem aquest grandíssim cantant de rancheres, considerat com el Frank Sinatra de les rancheres, interpretant un clàssic d'Agustín Lara. Ens quedem situats a l'any 58 per poder recordar i gaudir del tema Amor de mis amores.

0: my love.
1: La vida no és eterna, però la música sí ho és. Sintonitza cada dia la 107.8 de la FM. Sintonitza cada matí el Despertino. I seguim en el nostre Despertino. I és moment ara per gaudir d'una grandíssima cantant, vedet, actriu, que ha participat en més de 60 pel·lícules espanyoles. Exactament, ens quedem situats a l'any 59. Avui recordant-te la Saritíssima, la inolvidable i espectacular Sara Montiel, a la qual escoltem avui amb el tema Compromiso.

0: de la Saritíssima Sara Montiel, la veu d'aquesta pionera cantant de la nova cançó del Via Vella, el recordem amb un tema del 62,
1: ja era un baile.
0: Quan érem infants.
1: No hi havia penes, no feia mai fred.

brau. Ning-nang, com ressona la campana gran. Records

Marí, jo era el capità de paper de diari, el vaig fabricar.

no ens calia més que caramels i anissos i jocs falaguers.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per a conèixer i saber el número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir. Ahir dilluns 8 de juny va ser el 88.915 de la sèrie El 45. Repetim. Número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 8-8-9-1-5 de la sèrie 0-4-5.
2: Llévame a volar hasta la luna quiero ir.
1: La música és poderosa. Escolta'ns en qualsevol moment del dia. Ràdio Pego, la teva ràdio.
2: Llévame a volar hasta la luna quiero ir.
1: I ens situem ja en la dècada dels anys 60, exactament a l'any 1962. Ho fem gaudint d'un grup instrumental britànic. Exactament. Ho fem gaudint avui de los Tornados amb un homenatge musical al hit tecnològic de l'època. Primer satèl·lit de comunicacions comercials ficat en òrbita per la NASA. La cançó, Tesla.

amb aquest tema instrumental, doncs, com havíem dit en un principi, avui tenim, doncs, manteniment dels nostres motors. Aleshores, una servidora s'acomiava, però ja sabeu que serà un fins demà, a partir de les 8 del matí. Ja sabeu que tenim una nova cita, sí, en el despertino de la 107.8. Sigueu feliços, una gran abraçada i continueu així al nostre costat, perquè nosaltres continuem oferint-los, però música encadenada.

Un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, una ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.

Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un gelat a la vesprada, uns peus a la duna, un sopar que acaba a la una, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud Mediterrània.

Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un gelat a la vesprada, uns peus a la duna, un sopar que acaba a la una, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud mediterrània.

0: Estàs escoltant Ràdio Pego, la millor música de ara i de sempre. T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Ràdio Pego. 107.8 NFM.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
3: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
4: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
5: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
6: Cuando me dice que pare.
7: O que quiere irse a casa.
8: Cuando no dice nada.
6: Pero veo que se agobia.
7: Todos sabemos lo que significa no.
8: ¿No?
6: Si no entiendes un no,
7: eres un potencial agresor sexual.
8: No es no.
5: Respeta los límites, ¿sí o sí?
8: Gobierno de España.
2: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiu municipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego a Ajuntament de Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
9: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: Tu.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Modulada. Ràdio Peu. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.

0: cabeza de ratón.
1: Estàs escoltant Radio Pego. Queda't amb nosaltres.

informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.

Hola, com esteu? 22è dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià. Ahir la taula de negociació entre educació i sindicats docents va acabar tard, passades les 10 de la nit, però amb acostament de postures en tres temes: ràtios, infraestructures i burocràcia. Dijous es tornaran a reunir. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. A l'espera de la nova proposta d'acord d'educació, s'espera que la conselleria l'enviï al llarg del matí perquè els docents puguen avaluar-la i decidir què volen fer. Educació i els sindicats s'han citat dijous a les 9 del matí, novament, ja amb els resultats a la mà del professorat. Mentrestant, continuen les mobilitzacions. Avui l'epicentre ha estat a Benidorm, on una nova manifestació multitudinària ha reclamat una escola pública de qualitat i en València. Alcohòlics Anònims celebra els 91 anys d'existència reforçant les comunitats i la importància del suport mutu. Demà, dimecres, 10 de juny, se celebra el naixement d'esta entitat i posen el focus en el programa de recuperació que realitzen amb accions públiques. Avui és el torn a Oliva, on Alcohòlics Anònims farà una reunió oberta de 7 a 8 i mitja de la vesprada al Centre de Participació Ciutadana Pineta, que està al carrer Eres de Sant Joan, sense número baix. Un equip d'investigació de la Universitat d'Alacant dissenya una boia flotant electromagnètica per a allunyar meduses. El sistema modifica el comportament de natació de les meduses i les espanta sense causar-los danys. El dispositiu permet protegir zones de bany, però també plantes desalinitzadores, instal·lacions d'aqüicultura o altres indústries. La Vuelta passarà per primera vegada pel port del Miserà. Serà l'etapa número 9, que es disputarà el 30 d'agost entre la Vila Joiosa i l'Alt d'Aitana, amb un recorregut de 187 quilòmetres i mig i amb dos ports de primera categoria, un d'ells el Pegolí, l'Alt del Miserà. En total seran 6 ports de muntanya. És per això que el regidor d'Esports, Raül Tamarit, la qualifica d'etapa reina.

L'atleta Carlos Iscar Valle completa dos maratons en 24 hores en primera posició. Ho va fer el cap de setmana del 6 i 7 de juny a Almagro amb este repte personal que defineix com a bogeria meravellosa. El corredor pegolí suma 123 maratons realitzats des que va començar en el món de les carreres a peu. El repte d'Almagro el dedica a Carlos Iscar Valle, a tres companys i amics de Dorsal 19 i que també corren maratons. Són Esteban Dorba, Toni Woodall de Murla i Raúl Tamarit de Pego.

0: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
1: I comencem parlant d'educació i hem de dir que l'onzena reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats docents va culminar amb el compromís per part de l'administració de remetre la proposta d'acord actualitzada este dimarts tan prompte com siga possible, en principi abans de les 12 del migdia. També pactaren una nova cita en el calendari, serà dijous a les 9 del matí, perquè revisen la proposta tant les bases com els òrgans de direcció de les organitzacions. Els sindicats sotmetran a consulta este nou document que els ha d'enviar la Conselleria d'Educació i que arreplega, en principi, les incorporacions que s'han fet al llarg d'esta última taula negociadora de dilluns i també preguntaran al professorat si decideix continuar o no amb la vaga indefinida que avui enceta la seva 22a jornada. La reunió d'ahir va acabar de nit, ja ho hem dit, passades les 10 de la nit, després de vora 12 hores, amb avanços en els blocs de reducció de la burocràcia, de ràtios i també de millora de les infraestructures, però sense signar cap acord a l'espera de les votacions que se sotmetran a la proposta en este cas, la Conselleria d'Educació. Avui, el que ha estat... Això és pel que fa a les negociacions, però hem de dir que mentre aquestes continuen en actiu, també estan les mobilitzacions que no paren i avui un dels epicentres ha estat Benidorm, on massivament les docents han eixit al carrer per un ensenyament públic de qualitat, en el que també demanen que hi hagi prou

0: Per conèixer el programa de recuperació de l'entitat amb activitats públiques, reunions obertes, entre d'altres. A la comarca veïna de la Safor, avui 9 de juny, de 7 a 8 i mitja, té lloc una reunió oberta al Centre de Participació Ciutadana Pinet. També a Oliva, dijous 11 de juny, de 12 a 1, hi ha un acte públic al Saló de Plens de l'Ajuntament en el qual es donarà a conèixer aquest programa de recuperació que Alcohòlics Anònims ofereix per a deixar de costat l'alcoholisme.
1: Els informatius a Ràdio Pego.
0: I ara expliquem que el grup d'investigació de gestió i restauració d'ecosistemes terrestres i marins de la Universitat d'Alacant ha desenvolupat una nova tecnologia que consisteix en un sistema electrònic capaç de dissuadir i reduir l'arribada de meduses en medis marins mitjançant la generació de camps electromagnètics. El moviment de les meduses es basa en pulsacions mitjançant les quals contrauen el seu paraigua, podríem dir, per a crear un flux d'aigua que els permet moure's. Mitjançant la creació de camps electromagnètics és possible reduir el nombre de pulsacions de les meduses, amb la qual cosa es redueix la seva capacitat per a moure's i mantindre la posició. D'esta manera, queden limitats temporalment en els seus moviments, però quan s'allunyen de l'emissor, per efecte de la gravetat i dels corrents, recuperen aquesta mobilitat completa que tenien anteriorment. El sistema és, per tant, completament inofensiu i una vegada fora del radi d'acció del dispositiu poden desplaçar-se regularment. Este dispositiu permet allunyar-les de zones sensibles, com les àrees de captació d'aigua, però també les instal·lacions aqüícoles o les zones de bany. Està format per una boia flotant que incorpora el sistema amb els diferents elements electrònics i les fonts d'energia i una cadena amb un pes en l'extrem inferior perquè l'estructura es quedi en posició vertical. A més, compta amb una sèrie de bobines que generen els camps electromagnètics i en diferents punts de la cadena a diferents profunditats es col·loquen els emissors de les ones. Segons l'equip investigador, la solució té major eficàcia enfront d'altres opcions i garanteix que afecta qualsevol espècimen que s'aproxima al dispositiu, la qual cosa aporta una seguretat més elevada davant de possibles obstruccions en sistemes industrials i també protegeix les àrees de bany en la costa. Igualment, expliquen que la tecnologia és totalment innocua i sostenible, ja que genera un efecte dissuasiu immediat a les meduses sense produir-los cap mal i sense produir cap residu que afecte al medi marí. Així mateix, diuen que, a diferència de les barreres físiques que també afecten altres espècies, aquest sistema actua únicament sobre les meduses sense produir efectes negatius a altres espècies. Un altre dels avantatges assenyalats pels investigadors és que té un cost menor que les barreres físiques i té menys necessitat de manteniment per les seues dimensions i, a més, els elements principals del dispositiu es concreten en la boia flotant, amb la qual cosa l'accés a este i la reparació o la substitució d'algun dels components és més senzilla. La tecnologia està orientada a la protecció d'àrees marines sensibles a la presència de meduses, bé per a la protecció de banyistes, com hem dit, o bé per a les empreses que desenvolupen la seva activitat en entorns costaners o que requereixen de la captació d'aigua marina, com a plantes desalinitzadores, instal·lacions d'aqüicultura o altres indústries.
1: Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.

0: Este matí s'ha presentat al Palau de la Diputació d'Alacant la novena etapa de la Vuelta, una etapa de muntanya exigent que comença vora mar a la Vila Joiosa, però finalitza a l'Alt d'Aitana a 1.545 metres d'altura. Entremig, 5 ports de muntanya més, 2 de tercera categoria, 2 de segona categoria i un, a més de l'Alt d'Aitana, de primera categoria. I aquest port de primera categoria és l'Alt del Miserà, el que es pujarà per primera vegada en la Vuelta, com destaca el regidor d'Esports, Raül Tamarit.
1: L'etapa número 9 de la Volta a Espanya, que té eixida en la Via Joiosa i acaba a l'Alt d'Aitana, és l'etapa reina en 5 ports de muntanya. Tindrà com a mític la primera vegada que es pujarà a l'Alt del Miserà.
0: Raül Tamarit ha estat present en esta jornada junt amb el coordinador d'esports de l'Ajuntament de Pego, Josep Llorca, i també del cap de la policia local, Santiago Montero. I la presentació ha comptat amb la presència del director de la Vuelta, Javier Guillén, i del director tècnic i esportiu de la prova, Fernando Escartín. Ressalta Tamarit que l'exciclista Escartín ha destacat la duresa de l'Alt del Miserà.
1: Com dic, hem tingut la presentació així en el Palau de la Diputació d'Alacant, amb la presència del director de la Volta a Espanya i del director esportiu de la Volta a Espanya, el mític ciclista Fernando Escartín, i que n'hi ha que destacar que durant la presentació Fernando Escartín, exciclista, ha destacat la duresa del port de l'Alt del Miserà, que té molta il·lusió en que per primera vegada es puja a este port mític.
0: I és que no és un port excessivament alt, té 634 metres, però el pendent serà important, ja que partix la pujada pràcticament de cota zero. Pego, eixe dia estarà a l'aparador del ciclisme, serà el 30 d'agost, és el que deixa clar Tamarit, ja que la Vuelta es retransmet en directe per Radio Televisió Espanyola. Convida, per tant, el regidor d'Esports no només a mirar la Vuelta per televisió, sinó que convida a tots els amants del ciclisme de la comarca de la Marina Alta perquè eixe dia, el 30 d'agost, facen l'esforç de pujar fins al Miserà per a ser testimonis directes de la prova.
1: Pego aquest dia estarà a l'escaparat del ciclisme i, per tant, tots els amants del ciclisme de la Marina Alta tenen un dia especial per al diumenge 30 d'agost estar en l'Alt del Miserà apoyant els nostres ciclistes i disfrutant dels nostres paisatges que tant bonic tenim així al nostre poble.
0: A més de la presentació de la novena etapa de la Vuelta, també s'ha dut a terme una reunió tècnica per compartir els detalls del desenvolupament del recorregut. Una reunió organitzativa en la qual també ha participat el cap de la policia local, Santiago Montero. La Vuelta de 2026 es compon de 21 etapes i cobrirà una distància total de 3.275 quilòmetres des del 22 d'agost fins al 13 de setembre. Pel terme de Pego passarà, com hem dit, durant l'etapa número 9, cobrint 187 quilòmetres i mig. I no deixem més ports, i és que ara parlem dels caps de setmana que es queden gravats en les cames i en el cor per sempre. És el que afirma l'atleta pegolí i membre de Dorsal 19, també del Club 100 Maratons d'Espanya, Carlos Siscar Vall. Ho diu perquè el passat cap de setmana va aconseguir el seu objectiu, que no era altre que córrer dos maratons seguides amb una diferència de només 24 hores entre una i l'altra. Un repte que ha anomenat Marató per dos. La localitat triada ha estat Almagro, a la província de Ciudad Real. Allí se celebrava l'Almagro Trimaratón, una de les proves més exigents i singulars del calendari d'ultrafons a l'estat espanyol i que aconseguia esgotar places. En el cas de Carlos Siscar Vall, no va poder realitzar les tres proves per motius laborals, però ens explica doncs, com va assumir aquest segon repte, el Marató per dos.
2: Acabe de realitzar un repte de marató que es diu el marató per dos, perquè n'hi ha que dir que n'hi ha caps de setmana que es queden gravats en les cames i en el cor per sempre. I aquest cap de setmana, el 6, 7 i 8 de juny, es celebrava el Trimarató d'Almagro, que és una cita espectacular per a tots els maratonianos d'Espanya. En aquestes maratons acudeixen gent que tenen més de 100 maratons. I jo, com a membre del Club 100 Maratons d'Espanya i membre del Club Dorsal 19 de Pego, aquest repte me'l vaig plantejar de poder anar i veure les sensacions de fer dos maratons seguides.
0: Carlos Asíscar va i acumula 123 maratons després d'este cap de setmana passat a Almagro, però per a ell ha sigut un orgull compartir circuit amb autèntiques llegendes d'esta modalitat.
2: El repte meu, marató per dos, consisteix en el dissabte fer una marató a les 6 del matí en un circuit de 3 quilòmetres on li tenien que pegar 14 voltes amb molts companys de maratons, perquè en aquest circuit vaig compartir en autèntiques llegendes del marató, com Santiago Itos, que era el maratoniano que té més maratons d'Espanya amb 445 maratons, també estava Mario Márquez amb 302 maratons, Antonio Rojas amb 290 o Pepe Turón amb 198. És a dir, que era un al·licient poder córrer al voltant i al costat de llegendes del marató.
0: Dissabte 6 de juny, Carlos Iscarvall va iniciar la primera marató del repte Marató per dos a les 6 i mitja del matí per evitar al màxim les hores més caloroses del dia.
2: El dissabte a les 6 del matí faig la primera marató a les 6 i mitja del matí per a fugir o no tindre calor a les últimes hores i la decidisc fer a un ritme prou constant i no patir, el que nosaltres diem en una zona de confort, zona 1, zona 2. Acabant aquesta marató en 3 hores, 19 minuts, 35 segons, a un ritme mitjà de 4,43. I amb la sorpresa que resulta que va ser el guanyador. Eren pocs, però arribar a meta i ser el primer, pues el sents orgullós i el dona un plus d'emotivitat i d'energia per a la segona marató.
0: Diumenge 7 de juny es va posar un poc abans, a les 6 i 10. En esta ocasió el plantejament va ser un poc distint perquè calia assegurar gestionar molt bé la fatiga acumulada, el que es traduïa en escoltar el cos, concretament les cames i sobretot també mantindre el cap fred i distret.
2: Diumenge a les 6. Al final vam eixir a les 6 i 10. Aquesta marató tocava córrer amb molt de respecte, gestionant molt bé la fatiga acumulada i escoltant les cames. I sobretot, mantindre el cap fresc, fresc i motivat. Al final, el ritme que vaig intentar seguir va ser un ritme més exigent, movent-me en el que es diu en la zona 3 i zona 4. Des de l'inici vaig haver de córrer en solitari i gestionant les forces i el cap, aconseguint finalitzar novament en primera posició. És a dir, vaig marxar d'Almagro amb un doblete i molt content.
0: L'atleta pegolí Carlos Iscar va i aconseguia amb el repte que s'havia proposat, la marató per dos, doncs acabar-lo amb matrícula d'honor perquè, com hem escoltat, se n'anava d'Almagro amb eixe doblet, però sobretot tornava a casa immensament content i satisfet. Amb 123 maratons a les esquenes, o millor dit, a les cames, no és difícil caure en el fet que Carlos Iscar va córrer amb una diferència de 24 hores dos maratons amb temps pràcticament idèntics.
2: Aquestes dues maratons van ser pràcticament calcades en temps, clavades en ritme i amb la mateixa passió de sempre. Seguir sumant quilòmetres, històries i amistats a les carreres.
0: I superat este repte, el Pegolí ha volgut dedicar este marató per dos a tres amics i companys de Dorsal 19, tres corredors amb qui compartís també les maratons.
2: Comentar que una volta acabat el repte de Marató per dos va ser dedicada per a tres companys atletes i maratonians de Dorsal 19, en especial per a Esteban d'Orba, Toni Woodall de Murla i Raúl Tamarit de Pego, per a donar-los molta força i molts d'ànims. Una forta abraçada del vostre amic i corredor maratoniano Valle.

Pel que fa a la previsió meteorològica, avui tenim un cel bastant cobert i esta vespre de nit estarà emboirat. I això fa que les temperatures doncs, siguin les màximes un poc més lleugeres, perquè les mínimes han quedat en els 20 graus esta passada nit i les màximes arribaran als 27 graus. El vent bufa fluix de component nord-est i variarà a nord a partir de mitjan vesprada. Per a demà dimecres hi ha un 100% de probabilitat de precipitació entre les 6 del matí i les 12 del migdia, després baixa un 75% de probabilitat. I ja podem avançar que en principi serà una pluja dèbil i no farà el mateix que l'altre dia que va fer saó en pràcticament tot el terme de Pego. A partir de la vesprada i per la nit ja tindrem un cel més clar, tot i que hi haurà intervals de núvols, però ja pràcticament sense seran més bé decoratius. Pel que fa a les temperatures demà dimecres, les mínimes es quedaran esta nit en els 19 graus i les màximes arribaran dimecres als 26. El vent bufarà fluix de component principalment nord-est. I per a dijous començarem el dia amb nuvolositat i a partir del migdia aquests núvols aniran trencant-se amb el sol i tindrem núvols d'evolució amb temperatures dijous entre els 18 graus de mínima i els 28 de màxima i un vent que bufarà al voltant de 15 km per hora de component variable.

Això és tot per avui. Moltes gràcies per acompanyar-nos, per estar a l'altra banda. I com cada dia a aquestes hores, desitgem que acabeu de passar una molt bona jornada. Fins a demà. Adeu.

0: Pego París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
1: Pego París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
0: Pego París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: És música. És passió. És... Ràdio Pego.
2: Viu la música a Ràdio Pego.

Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.

Ràdio Pegot desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.

Novenes jornades sobre història i patrimoni d'Atzaila dedicades a la Muntanyeta Verda, una finestra a les arrels de Pego. Divendres 5 de juny a les 18:45 hores al Saló d'Actes de la Casa de Cultura, el catedràtic d'Arqueologia de la Universitat d'Alacant i director de l'excavació del jaciment de la Muntanyeta Verda, Ignasi Grau, impartirà la conferència La Muntanyeta Verda, una finestra al món íber de Pego i les Valls. A les 20 hores, el catedràtic d'Història de la Ciència de la Universitat d'Alacant, Josep Bernabéu Mestre, abordarà la importància de les espècies en l'empremta de la cuina andalusí. Dissabte 6 de juny, visita guiada amb Ignasi Grau al jaciment de la Muntanyeta Verda. Cal inscripció prèvia al correu atzailapego@gmail.com. Col·labora Ajuntament de Pego i Anya Lasrach.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Cerrando. Esport popular y música clásica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando. Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

0: si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: Perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escolta'ns.

Para, t'has perdut un programa en directe? Escolta'ns a la carta des de la nostra web www.radiopego.com.

Arran de Terra és un microespai per conèixer la natura que ens envolta. En Arran de Terra trobarem les curiositats que ens ajuden a entendre com són i com viuen els éssers vius que podem trobar a casa nostra i amb els que compartim aquest planeta Terra. Arran de Terra i prou, un microespai que ens porta de viatge als nostres orígens. Un microespai de Vicent Morera per a Ràdio Pego. Avui, en Arran de Terra, parlarem de la formiga lleó. És un insecte molt curiós i el podem trobar al rere d'una de les nostres platges. No és una formiga ni és un lleó, és un insecte que s'alimenta d'una manera molt voraç de formigues. És un gran depredador, un depredador molt eficient. I per a poder caçar les formigues, crea unes trampes molt curioses que descriurem en Arran de Terra. Comencem. En realitat s'anomena formiga lleó a la larva de l'insecte mirmeleon. Té un cos robust i curt, d'un o dos centímetres, més o menys. Té unes mandíbules enormes, que generalment són corbades i punxegudes. Sol caminar cap arrere i cap avant, més fàcilment cap arrere. I quasi tota la seva vida la passa soterrada a la sorra. L'adult de la formiga lleó s'assembla una mica a una libèl·lula o a una damisela. Té quatre ales transparents. És molt, molt més delicat l'adult que la larva i vola principalment al capvespre o de nit i sol viure només unes poques setmanes. Les espècies de formiga lleó viuen per quasi tot el món. Només requereixen que siguin llocs càlids, secs i arenosos, en terra arenosa. Al nostre territori el podem trobar en camins, en llocs en pinedes de sol arenós, a les dunes, al nostre territori, bàsicament a les dunes, al rere d'una. És molt curiós de veure, perquè són difícils de veure, però les seues trampes són les delatores. Fabriquen uns embuts, o millor dit, construeixen uns embuts de sorra en llocs així sense vegetació, de manera que servisquen per a capturar les seues preses. La larva excava un con perfecte a la sorra. Tria un terreny de sorra fina i seca i, per a construir-lo, comença a girar fent cercles i va llançant la sorra amb el cap cap a fora. Va aprofundint fins formar un embut. La curiositat és que el pendent de l'embut és tan perfecte que l'arena queda inestable per a que en el moment en què l'aixafi qualsevol insecte rellisca cap al centre de l'embut on estarà esperant-la les mandíbules de la larva. Clar, imagineu-se una formiga que cau a l'embut i cau, i intenta pujar i la larva es llança cap a ella. Li tira sorra, la captura amb les mandíbules i el que fa és injectar-li uns enzims digestius que digereixen tot l'interior de l'insecte, de la presa, aspira els seus teixits ja mig digerits i acaba expulsant l'exoesquelet de la seva presa fora de l'embut. La larva de la formiga lleó es passa quasi tota la vida soterrada en l'arena. Pot viure entre 1 i 3 anys i quan arriba el moment es transforma en adult tancant-se en un capoll de seda i cobert de grans de sorra. Forma una pupa i d'ahir patix una metamorfosi que es transformarà en un adult.
L'adult, com ja hem dit abans, és alat, té unes ales transparents i viurà unes poques setmanes. Però per a continuar l'espècie, els adults hauran de buscar-se uns altres i ho fan per mig de feromones. S'aparellen i la femella posen els ous en llocs adequats per a que eclosionen les petites larves que ja des del moment que naixen ja són depredadores i comencen a buscar els llocs adequats per a posar els seus primers paranys. Però no tot és favorable per a la formiga lleó. Aquest insecte també té depredadors, algunes aranyes, alguns escarabats o ocells insectívors i alguns rèptils les busquen fervorosament per a menjar-se-les. També l'oratge depèn molt de la seua captura, la seua capacitat per alimentar-se. Si plou, els embuts no són eficaços, es desfan i, per tant, les larves no poden alimentar-se perquè són incapaces de capturar sense els embuts. No obstant, hi ha espècies de formiga lleó que no construeixen embuts per a capturar les seues preses. Una de les curiositats més sorprenents d'aquest insecte és la capacitat que tenen per a fer els embuts. Calculen l'angle de les parets de l'embut per a aconseguir el punt de repòs de la sorra, el pendent màxim abans que el material es desplome, és a dir, en el moment en què es mou un gra de sorra perquè algo cau en l'embut, s'ensorra tot cap al centre. I això fa que siga un parany molt eficaç. Les formigues de lleó són difícils de veure, però si ens fixem quan passegem per les dunes, podem veure els embuts d'uns 5-6 centímetres de diàmetre, uns embuts molt característics en la sorra que i sovint solen estar agrupats, que caracteritzen estos animalets. Els adults són encara més difícils de veure. Cal tindre en compte que aquests animalets són molt importants en la xarxa tròfica del sistema dunar. Són depredadors i alhora també preses d'altres animals. Bé, amb Mirmeleon formicarius, la formiga lleó, vos deixem amb un tros de natura de proximitat. Ens vegem a la pròxima.

mitges cap al desig de les talles anys en l'aire davall em segle endins l'àlit d'un sac sencer de gel silent entre les aigües

terres rares, la tristesa mineral, el llenguatge, sol, on dic que toca més.

que s'apoqui en el mirall. La taxidèrmia del passat. I gira l'aire, en l'aire. Dineu, viat, destinar-li, passa per tu. Però més en el teu cos, tan agut.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Escoltes Ràdio Pego.
2: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.

Hola, com esteu? 22è dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià. Ahir la taula de negociació entre educació i sindicats docents va acabar tard, passades les 10 de la nit, però amb acostament de postures en tres temes: ràtios, infraestructures i burocràcia. Dijous es tornaran a reunir. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. A l'espera de la nova proposta d'acord d'educació, s'espera que la conselleria l'enviï al llarg del matí perquè els docents puguen avaluar-la i decidir què volen fer. Educació i els sindicats s'han citat dijous a les 9 del matí, novament, ja amb els resultats a la mà del professorat. Mentrestant, continuen les mobilitzacions. Avui l'epicentre ha estat a Benidorm, on una nova manifestació multitudinària ha reclamat una escola pública de qualitat i en València. Alcohòlics Anònims celebra els 91 anys d'existència reforçant les comunitats i la importància del suport mutu. Demà, dimecres, 10 de juny, se celebra el naixement d'esta entitat i posen el focus en el programa de recuperació que realitzen amb accions públiques. Avui és el torn a Oliva, on Alcohòlics Anònims farà una reunió oberta de 7 a 8 i mitja de la vesprada al Centre de Participació Ciutadana Pineta, que està al carrer Eres de Sant Joan, sense número baix. Un equip d'investigació de la Universitat d'Alacant dissenya una boia flotant electromagnètica per a allunyar meduses. El sistema modifica el comportament de natació de les meduses i les espanta sense causar-los danys. El dispositiu permet protegir zones de bany, però també plantes desalinitzadores, instal·lacions d'aqüicultura o altres indústries. La Vuelta passarà per primera vegada pel port del Miserà. Serà l'etapa número 9, que es disputarà el 30 d'agost entre la Vila Joiosa i l'Alt d'Aitana, amb un recorregut de 187 quilòmetres i mig i amb dos ports de primera categoria, un d'ells el Pegolí, l'Alt del Miserà. En total seran 6 ports de muntanya. És per això que el regidor d'Esports, Raül Tamarit, la qualifica d'etapa reina.

L'atleta Carlos Iscar Valle completa dos maratons en 24 hores en primera posició. Ho va fer el cap de setmana del 6 i 7 de juny a Almagro amb este repte personal que defineix com a bogeria meravellosa. El corredor pegolí suma 123 maratons realitzats des que va començar en el món de les carreres a peu. El repte d'Almagro el dedica a Carlos Iscar Valle, a tres companys i amics de Dorsal 19 i que també corren maratons. Són Esteban d'Orba, Toni Woodall de Murla i Raúl Tamarit de Pego.

0: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
1: I comencem parlant d'educació i hem de dir que l'onzena reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats docents va culminar amb el compromís per part de l'administració de remetre la proposta d'acord actualitzada este dimarts tan prompte com siga possible, en principi abans de les 12 del migdia. També pactaren una nova cita en el calendari, serà dijous a les 9 del matí, perquè revisen la proposta tant les bases com els òrgans de direcció de les organitzacions. Els sindicats sotmetran a consulta este nou document que els ha d'enviar la Conselleria d'Educació i que arreplega, en principi, les incorporacions que s'han fet al llarg d'esta última taula negociadora de dilluns i també preguntaran al professorat si decideix continuar o no amb la vaga indefinida que avui enceta la seva 22a jornada. La reunió d'ahir va acabar de nit, ja ho hem dit, passades les 10 de la nit, després de vora 12 hores, amb avanços en els blocs de reducció de la burocràcia, de ràtios i també de millora de les infraestructures, però sense signar cap acord a l'espera de les votacions que se sotmetran a la proposta que passarà, en aquest cas, la Conselleria d'Educació. Això és pel que fa a les negociacions, però hem de dir que mentre aquestes continuen en actiu, també estan les mobilitzacions que no paren i avui un dels epicentres ha estat Benidorm, on massivament els docents, les docents han eixit al carrer per un ensenyament públic de qualitat en el que també demanen que hi hagi prou de retallades i que no hi hagi una privatització encoberta de l'educació pública, de l'escola pública en general. Com diem, han estat moltes les persones que este matí s'han concentrat a la Marina Baixa, a la capital Benidorm, en esta nova jornada. Pel que fa al seguiment a Pego, hem de dir que ha estat doncs, més baix del que podria ser habitual, perquè, tot i que no tenim la mitjana exacta, sí que podem dir que avui el CEIPAMBRA, per primera vegada des que va començar la vaga indefinida, el passat 11 de maig, cap docent ha secundat la convocatòria. Al CEIP Carolina Sala, avui tampoc hi ha hagut cap integrant del cos docent que hagi fet vaga. Al CEIP Rosalia Bondia, un 10% del cos de mestres ha fet vaga en este 22è dia de convocatòria i a l'IES Enric Valor de Pego ha estat el 10,77% del professorat el que ha fet vaga.
0: Els informatius a Ràdio Pego.
1: En cada reunió d'Alcohòlics Anònims, les persones que hi formen part saluden, es presenten i afirmen ser alcohòliques i a més aporten que avui no han begut.
2: Buenas tardes, soy Alfredo, soy alcohólico y no he bebido.
3: Hola, buenas tardes, me llamo Ana, soy alcohólica y hoy no he bebido.
4: Hola, buenas tardes, soy Juan, soy alcohólico y hoy no he bebido.
5: Buenas tardes, compañeros. Soy Raúl, soy alcohólico y hoy no he bebido.
1: Comparteixen així la fragilitat de l'alcoholisme perquè saben que només amb un tast d'alguna beguda amb alcohol tornaran a caure. Per això, tot i que moltes de les persones que formen part d'Alcohòlics Anònims fa anys que no beuen, continuen presentant-se com a alcohòlics en les reunions, però també reafirmen la seva constància amb la sobrietat. Una comunitat que, com afirma Raül, l'únic requisit per a formar part és desitjar deixar la beguda.
5: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan derechos de admisión ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.
1: En la práctica, explica Alfredo que el primer pas és acceptar la derrota, una situació que es produeix normalment per desesperació quan s'ha tocat fons i no hi ha altra que admetre la impotència davant l'alcohol.
2: Se trata del primer paso de aceptar derrota que viene por desesperación y, claro, admitir la impotencia ante el alcohol, aunque es muy difícil si la vida no ha llegado a ser ingobernable. Por lo tanto, desafortunadamente, hay que tocar

0: es comparteixen una vida marcada per la dependència prèvia a l'alcohol.
1: Mi vida era ingobernable, era un completo desastre hasta que encontré a Alcohólicos Anónimos y fue cuando me di cuenta de que era un enfermo alcohólico. Desde que estoy aquí, la vida me ha ido mejor. Es renunciar a la primera copa durante 24 horas y mi vida ha dado un giro de 180 grados.
2: Gracias a Alcohólicos Anónimos pude recuperarme porque dejé de beber y comprendí que era una enfermedad. Y solo lo único que tienes que hacer es no a la primera copa. He regresado a hacer mis estudios y lo acabé. I mi vida és maravillosa.
0: Demà dimecres 10 de juny es commemora el 91è aniversari del naixement d'Alcohòlics Anònims, una entitat que actualment està present en 180 països i té 115.000 grups, 614 d'ells a l'estat espanyol. La jornada s'aprofita per a donar a conèixer el programa de recuperació de l'entitat amb activitats públiques, reunions obertes, entre d'altres. A la comarca veïna de la Safor, avui 9 de juny, de 7 a 8 i mitja, té lloc una reunió oberta al Centre de Participació Ciutadana Pinet. També a Oliva, dijous 11 de juny, de 12 a 1, hi ha un acte públic al Saló de Plens de l'Ajuntament en el qual es donarà a conèixer aquest programa de recuperació que Alcohòlics Anònims ofereix per a deixar de costat l'alcoholisme.
3: Els informatius a Ràdio Pego.
0: I ara expliquem que el grup d'investigació de gestió i restauració d'ecosistemes terrestres i marins de la Universitat d'Alacant ha desenvolupat una nova tecnologia que consisteix en un sistema electrònic capaç de dissuadir i reduir l'arribada de meduses en medis marins mitjançant la generació de camps electromagnètics. El moviment de les meduses es basa en pulsacions mitjançant les quals contrauen el seu paraigua, podríem dir, per a crear un flux d'aigua que els permet moure's. Mitjançant la creació de camps electromagnètics és possible reduir el nombre de pulsacions de les meduses, amb la qual cosa es redueix la seva capacitat per a moure's i mantindre la posició. D'esta manera, queden limitats temporalment en els seus moviments, però quan s'allunyen de l'emissor, per efecte de la gravetat i dels corrents, recuperen aquesta mobilitat completa que tenien anteriorment. El sistema és, per tant, completament inofensiu i una vegada fora del radi d'acció del dispositiu poden desplaçar-se regularment. Este dispositiu permet allunyar-les de zones sensibles, com les àrees de captació d'aigua, però també les instal·lacions aqüícoles o les zones de bany. Està format per una boia flotant que incorpora el sistema amb els diferents elements electrònics i les fonts d'energia i una cadena amb un pes en l'extrem inferior perquè l'estructura es quede en posició vertical. A més, compta amb una sèrie de bobines que generen els camps electromagnètics i en diferents punts de la cadena a diferents profunditats es col·loquen els emissors de les zones. Segons l'equip investigador, la solució té major eficàcia enfront d'altres opcions i garanteix que afecta qualsevol espècimen que s'aproximi al dispositiu, la qual cosa aporta una seguretat més elevada davant de possibles obstruccions en sistemes industrials i també protegeix les àrees de bany en la costa. Igualment, expliquen que la tecnologia és totalment innocua i sostenible, ja que genera un efecte dissuasiu immediat a les meduses sense produir-los cap mal i sense produir cap residu que afecte al medi marí. Així mateix, diuen que, a diferència de les barreres físiques que també afecten altres espècies, aquest sistema actua únicament sobre les meduses sense produir efectes negatius a altres espècies. Un altre dels avantatges assenyalats pels investigadors és que té un cost menor que les barreres físiques i té menys necessitat de manteniment per les seues dimensions i, a més, els elements principals del dispositiu es concreten en la boia flotant, amb la qual cosa l'accés a este i la reparació o la substitució d'algun dels components és més senzilla. La tecnologia està orientada a la protecció d'àrees marines sensibles a la presència de meduses, bé per a la protecció de banyistes, com hem dit,

0: o bé per a les empreses que desenvolupen la seva activitat en entorns costaners o que requereixen de la captació d'aigua marina, com a plantes desalinitzadores, instal·lacions d'aqüicultura o altres indústries.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: Este matí s'ha presentat al Palau de la Diputació d'Alacant la novena etapa de la Vuelta, una etapa de muntanya exigent que comença vora mar a la Vila Joiosa, però finalitza a l'Alt d'Aitana a 1.545 metres d'altura. Entremig, 5 ports de muntanya més, 2 de tercera categoria, 2 de segona categoria i un, a més de l'Alt d'Aitana, de primera categoria. I aquest port de primera categoria és l'Alt del Miserà, al que es pujarà per primera vegada en la Vuelta, com destaca el regidor d'Esports, Raúl Tamarit.
1: L'etapa número 9 de la Volta a Espanya, que té eixida en la Via Joiosa i acaba a l'Alt d'Aitana, és l'etapa reina en 5 ports de muntanya. Tindrà com a mític la primera vegada que es pujarà a l'Alt del Miserà.
0: Raúl Tamarit ha estat present en esta jornada junt amb el coordinador d'Esports de l'Ajuntament de Pego, Josep Llorca, i també del cap de la policia local, Santiago Montero. I la presentació ha comptat amb la presència del director de la Vuelta, Javier Guillén, i del director tècnic i esportiu de la prova, Fernando Escartín. Ressalta Tamarit que l'exciclista Escartín ha destacat la duresa de l'Alt del Miserà.
1: Com dic, he tingut la presentació així en el Palau de la Diputació d'Alacant, amb la presència del director de la Volta a Espanya i del director esportiu de la Volta a Espanya, el mític ciclista Fernando Escartín, i que n'hi ha que destacar que durant la presentació Fernando Escartín, exciclista, ha destacat la duresa del port de l'Alt del Miserà, que té molta il·lusió en que per primera vegada es puja a este port mític.
0: I és que no és un port excessivament alt, té 634 metres, però el pendent serà important, ja que partix la pujada pràcticament de cota zero. Pego eixe dia estarà a l'aparador del ciclisme, serà el 30 d'agost, és el que deixa clar Tamarit, ja que la Vuelta es retransmet en directe per Radio Televisió Espanyola. Convida, per tant, el regidor d'Esports no només a mirar la Vuelta per televisió, sinó que convida a tots els amants del ciclisme de la comarca de la Marina Alta perquè eixe dia, el 30 d'agost, facen l'esforç de pujar fins al Miserà per a ser testimonis directes de la prova.
1: Pego aquest dia estarà a l'escaparat del ciclisme i, per tant, tots els amants del ciclisme de la Marina Alta tenen un dia especial per al diumenge 30 d'agost estar en l'Alt del Miserà apoyant els nostres ciclistes i disfrutant dels nostres paisatges que tan bonic tenim així al nostre poble.
0: A més de la presentació de la novena etapa de la Vuelta, també s'ha dut a terme una reunió tècnica per compartir els detalls del desenvolupament del recorregut. Una reunió organitzativa en la qual també ha participat el cap de la policia local, Santiago Montero. La Vuelta de 2026 es compon de 21 etapes i cobrirà una distància total de 3.275 quilòmetres des del 22 d'agost fins al 13 de setembre. Pel terme de Pego passarà, com hem dit, durant l'etapa número 9, cobrint 187 quilòmetres i mig. I no deixem més ports, i és que ara parlem dels caps de setmana que es queden gravats en les cames i en el cor per sempre. És el que afirma l'atleta pegolí i membre de Dorsal 19, també del Club 100 Maratons d'Espanya, Carlos Siscar Vall. Ho diu perquè el passat cap de setmana va aconseguir el seu objectiu, que no era altre que córrer dos maratons seguides amb una diferència de només 24 hores entre una i l'altra, un repte que ha anomenat Marató per dos. La localitat triada ha estat Almagro, a la província de Ciudad Real. Allí se celebrava l'Almagro Trimaratón, una de les proves més exigents i singulars del calendari d'ultrafons a l'estat espanyol i que aconseguia esgotar places. En el cas de Carlos Siscar Vall, no va poder realitzar les tres proves per motius laborals, però ens explica doncs com va assumir aquest segon repte, el Marató per dos.
2: Acabe de realitzar un repte de marató que es diu el marató per dos, perquè n'hi ha que dir que n'hi ha caps de setmana que es queden gravats en les cames i en el cor per sempre. I aquest cap de setmana, el 6, 7 i 8 de juny, es celebrava el Trimarató d'Almagro, que és una cita espectacular per a tots els maratonianos d'Espanya. En aquestes maratons acudeixen gent que tenen més de 100 maratons. I jo, com a membre del club 100 Maratons d'Espanya i membre del club Dorsal d'Enau de Pego, aquest repte me'l vaig plantejar de poder anar i veure les sensacions de fer dos maratons seguides.
0: Carlos Asíscar va i acumula 123 maratons després d'este cap de setmana passat a Almagro, però per a ell ha sigut un orgull compartir circuit amb autèntiques llegendes d'esta modalitat.
2: El repte meu, marató per dos, consisteix en el dissabte fer una marató a les 6 del matí en un circuit de 3 quilòmetres on li tenien que pegar 14 voltes amb molts companys de maratons, perquè en aquest circuit vaig compartir en autèntiques llegendes del marató, com Santiago Itos, que era el maratoniano que té més maratons d'Espanya amb 445 maratons, també estava Mario Márquez amb 302 maratons, Antonio Rojas amb 290 o Pepe Turón amb 198. És a dir, que era un al·licient poder córrer al voltant i al costat de llegendes del marató.
0: Dissabte 6 de juny, Carlos Iscar Vall va iniciar la primera marató del repte Marató per dos a les 6 i mitja del matí per evitar al màxim les hores més caloroses del dia.
2: El dissabte a les 6 del matí faig la primera marató a les 6 i mitja del matí per a fugir o no tindre calor a les últimes hores i la decidisc fer a un ritme prou constant i no patir, el que nosaltres diem en una zona de confort, zona 1, zona 2. Acabant aquesta marató en 3 hores, 19 minuts, 35 segons, a un ritme mitjà de 4:43. I amb la sorpresa que resulta que va ser el guanyador. Eren pocs, però arribar a meta i ser el primer, pues el sents orgullós i el dona un plus de motivitat i d'energia per a la segona marató.
0: Diumenge 7 de juny es va posar un poc abans, a les 6 i 10. En esta ocasió el plantejament va ser un poc distint perquè calia assegurar gestionar molt bé la fatiga acumulada, el que es traduïa en escoltar el cos, concretament les cames i sobretot també mantindre el cap fred i distret.
2: Diumenge a les 6. Al final vam eixir a les 6 i 10. Esta marató tocava córrer amb molt de respecte, gestionant molt bé la fatiga acumulada i escoltant les cames. I sobretot, mantindre el cap fresc i motivat. Al final, el ritme que vaig intentar seguir va ser un ritme més exigent, movent-me en el que es diu en la zona 3 i zona 4. Des de l'inici vaig haver de córrer en solitari i gestionant les forces i el cap, aconseguint finalitzar novament en primera posició. És a dir, vaig marxar d'Almagro amb un doblete i molt content.
0: L'atleta pegolí Carlos Iscar Vall aconseguia amb el repte que s'havia proposat, la marató per dos, doncs acabar-lo amb matrícula d'honor, perquè com hem escoltat se n'anava d'Almagro amb aquest doblet, però sobretot tornava a casa immensament content i satisfet. Amb 123 maratons a les esquenes, o millor dit a les cames, no és difícil caure en el fet que Carlos Iscar va córrer amb una diferència de 24 hores dos maratons amb temps pràcticament idèntics.
2: Aquestes dos maratons van ser pràcticament calcades en temps, clavades en ritme i en la mateixa passió de sempre. Seguir sumant quilòmetres, històries i amistats a les carreres.
0: I superat este repte, el Pegolí ha volgut dedicar este marató per dos a tres amics i companys de Dorsal d'Enau, tres corredors amb qui compartís també les maratons.
2: Comentar que una volta acabat el repte de Marató per dos, va ser dedicada per a tres companys atletes i maratonians de Dorsal d'Enau, en especial per a Esteban d'Orba, Toni Woodall de Murla i Raúl Tamarit de Pego, per a donar-los molta força i molts d'ànims. Una forta abraçada del vostre amic i corredor maratoniano Valle.

Pel que fa a la previsió meteorològica, avui tenim un cel bastant cobert i esta vesprada nit estarà emboirat. I això fa que les temperatures doncs, siguin les màximes un poc més lleugeres, perquè les mínimes han quedat en els 20 graus esta passada nit i les màximes arribaran als 27 graus. El vent bufa fluix de component nord-est i variarà a nord a partir de mitjan vesprada. Per a demà dimecres hi ha un 100% de probabilitat de precipitació entre les 6 del matí i les 12 del migdia. Després baixa un 75% de probabilitat. I ja podem avançar que en principi serà una pluja dèbil i no farà el mateix que l'altre dia que va fer Saó en pràcticament tot el terme de Pego. A partir de la vesprada i per la nit ja tindrem un cel més clar, tot i que hi haurà intervals de núvols, però ja pràcticament sense seran més bé decoratius. Pel que fa a les temperatures demà dimecres, les mínimes es quedaran esta nit en els 19 graus i les màximes arribaran dimecres als 26. El vent bufarà fluix de component principalment nord-est. I per a dijous començarem el dia amb nuvolositat i a partir del migdia aixòs núvols aniran trencant-se amb el sol i tindrem núvols d'evolució amb temperatures dijous entre els 18 graus de mínima i els 28 de màxima i un vent que bufarà al voltant de 15 km per hora de component variable.

Això és tot per avui. Moltes gràcies per acompanyar-nos, per estar a l'altra banda, i com cada dia a aquestes hores desitgem que acabeu de passar una molt bona jornada. Fins a demà. Adeu.

0: Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.
1: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
2: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
3: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
4: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
5: No estoy sola.
4: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
6: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego a Ajuntament de Pego.
7: Perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escoltants.

cerrando. Esport popular y música clásica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada. Aquest és el programa Ferrando. Avui oirem composicions de Ferran Ferrando Domènech i és dimarts 9 de juny de 2026. El programa d'avui, penúltim de la temporada, el dediquem a la creació de Ferran Ferrando Domènech, compositor pegolí, nascut el 13 d'octubre de 1970. De 55 anys, és professor de piano, professor superior de trompa, solfeig, teoria de la música, repentització, acompanyament i transposició, harmonia, contrapunt, fuga i composició i direcció d'orquestra, trompa solista de l'Ossa, Orquestra Simfònica d'Alacant i de l'Oma, Orquestra Simfònica Marina Alta, i membre fundador del CUMAF, Quintet de Metalls al Vent. Ha col·laborat en quasi una dotzena d'orquestes simfòniques d'arreu d'Espanya i en innumerables bandes i grups de cambra, amb una discografia que engloba 9 CD. Els seus professors de composició foren Ferrer Ferran i Ramon Ramos. Les quasi 50 peces que formen el catàleg compositiu de Ferran abracen tota classe de gèneres. Finalista en diversos festivals internacionals, ha estat guardonat amb el Premi Extraordinari de final de carrera de trompa pel Conservatori Superior d'Alacant i Premi Extraordinari en Composició pel Conservatori Superior de Música de València. La seva composició, El Petit Heroi, està programada en el nivell més alt del Pla d'Estudis Oficial per a Dolçaina, autor de Villaguarda, obra obligada per al primer certamen d'interpretació d'Altea per a Gran Colla Dolçainera i Percussió, autor de l'himne a la Marina Alta, Set Fonts, guardonat amb el primer premi pel jurat i públic en el segon concurs de composició per a dolçaina, solista i petit grup amb l'obra De Canyes, fantasia per a dolçaina, a més de comandes de composició de marxes per a filades de moros i cristians i arranjaments per a orquestes sinfòniques. Abans de dir que la sintonia del programa és l'obra Ferrando, escrita per Ferran en el període pandèmic per a tuba, trompeta i quatre J-Horn, anem, doncs, a oir el repertori d'obres de Ferran d'allò més variat i començarem per De Canyes, fantasia per a dolçaina solista, quartet de saxos i percussió, premiada en el concurs.

La Marina Alta es va convertir en setembre de 2009 en la primera comarca en disposar d'un himne oficial, un himne propi. Per a tal cosa es va convocar un concurs certamen per elegir la composició més representativa, per a dir-ho d'alguna manera, el sentiment mariner i muntanyenc de la nostra singular comarca. Entre les 7 obres presentades i 3 escollides per a la final a celebrar en la plaça de Bous d'Ondara, va ser elegida per unanimitat del públic assistent i del jurat format per 3 músics professionals, un pianista, un compositor i un director d'orquestra, l'obra Set Fonts del compositor pegolí Ferran Ferrando, que és des d'aleshores el nostre himne comarcal, el qual l'oirem ara en la seva versió per orquestra sinfònica, concretament l'Home, i en la coral crevillentina, 66 veus, enregistrada en directe el 20 de novembre de 2023 en l'Auditori de Beniarbeig. Set Fonts.

Aquesta obra que anem a oir a continuació fou composta per Ferran i dedicada a Uxola, primera alqueria que donà orilla al poble, vila de Pego, allà per l'any del senyor de 1286. Obra estrenada en el Teatre Municipal en la tardor del 2004 amb motiu del 725 aniversari de la Carta Poble de la Vila de Pego i fou interpretada per l'Orquestra de la Marina Alta sota la direcció de Francesc Estévez. Ucs.

Única composició per a dolçaina i orquestra, El petit heroi, estrenada en l'Auditori d'Ondara per l'Home amb el dolçainer d'Ondara Josep Alemany, i és obra obligada en els Estudis Superiors del Conservatori Professional de València, José Iturbi. És considerada obra obligada en la unitat temàtica 8 per a solista d'orquestra. En aquesta ocasió, el dolçainer solista del Pigolí per a Joan Pons Quintana, gravació en directe en el concert del 725 aniversari, El petit heroi.

Aquesta marxa cristiana, obra singular i única, fou encarregada a Ferran Ferrando per al primer certamen de música festera celebrat en el Palau d'Altea. Participaren 6 colles dolçaineres i va obtindre el primer premi la Xafiga de Muro. És una marxa molt aconseguida i interpretada per nombroses colles dolçaineres en tot arreu del País Valencià i peça obligada en certamen. La versió que anem a oir és de la colla dolçainera de Xàtiva, la Socarrà, del seu CD Estarracós. Bellaguarda.

Els compositors, moltes vegades, tenen el plaer de fer música per al seu gust i plaer i per a gaudir la seva creació. És el cas de Triàtic, una peça breu de Ferran Ferrando que podem gaudir en aquesta darrera interpretació de l'home, orquestra de la Marina Alta, que sota el seu director titular, Francesc Esteves, ha realitzat nombrosos concerts per tot arreu d'Espanya, però sobretot en la nostra comarca. Anem, doncs, a oir aquesta composició, Triàtic.

La música valenciana, la coneguda com l'1 i el 2, molt interpretada per Botifarra, està i no està. Pareix que no es menja. Ve Botifarra i sempre canta les mateixes. Si ve un conjunt de dansa valenciana, la Mangrana, els Cavallers i quatre jotes molt conegudes. I para de comptar. Ferran ha composat una dansa, un bolero, una jota i un tema protesta que ara anem a oir sota el títol de Tres danses i una blavera. Amb aquesta última composició de Ferran ens acomiadem fins la setmana que ve, que serà el darrer i últim programa d'aquesta singular correguda. I ja estarem tots a punt per a les festes de Pego. Que gaudiu de bones festes. Tres danses i una blavera.

0: És música. És passió. És... Ràdio Pedra.
1: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar en cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
2: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. Cinc dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
3: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administraciones.
4: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
5: No estoy sola.
4: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
6: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
2: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.
6: Ràdio Pego.

0: Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que unix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres -podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal. Comença Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici.
1: Molt bona vesprada a totes i tots. Quina alegria saludar-vos una setmana més en aquesta sintonia de la Ràdio Pública de Pego. Benvinguts al capítol número 26 d'aquesta sisena temporada d'Entre Nosaltres. Vos saluda Xavi Aparici i des del control tècnic, el nostre tècnic de so, Vicent Morera. Avui m'agradaria que parlàrem de la importància dels espais propis, d'aixòs llocs on no cal portar màscara ni complir amb cap guió preestablit. Massa sovint mirem la joventut de reull, amb una barreja de distància i perjudicis, oblidant que créixer és un procés ple de preguntes, de recerca d'identitat i de necessitat de refugi. S'equivoquen els que pensen que acompanyar els joves és dir-los constantment cap on han de caminar. Es tracta més bé d'estar a prop, d'escoltar el que els batega dins l'ànima i d'oferir-los un port segur on poder simplement estar. Perquè el futur d'un poble no es dissenya als despatxos, es construeix dia a dia, oferint espais de confiança on les noves generacions se senten escoltades, respectades i lliures.

Riu, viu, gaudix. Ha arribat l'hora. Entre nosaltres, l'hora més fresca, l'hora més divertida i també l'hora de les entrevistes. Entre nosaltres, cada setmana a Radio Pego, en la 107.8 de la FM.

0: I per parlar de joves i d'acompanyament real i d'espais de vida al nostre poble, avui seu a la nostra taula una dona que és pura vibració, dinamisme i compromís. Una d'aquestes persones menudes en estatura, però gegants en energia positiva. D'aquestes que tenen el do de voler canviar les coses des de la proximitat. Ella és la veu, el cor i l'impuls que hi ha darrere de les polítiques de joventut del nostre municipi. La persona que es desviu perquè l'InfoJove siga un punt de trobada divers, saludable i ple d'oportunitats. Parlem de Maido Moreno. Bona vesprada i benvinguda a Entre Nosaltres. Maido, com bateguen les teves emocions avui en obrir l'InfoJove a Ràdio Pego al 107.8 de la FM?
1: Hola, Xavi, moltíssimes gràcies per haver-me convidat. Tu saps que jo sóc animal de ràdio. Aleshores, avui bateguen amb moltíssima emoció. Perquè, a més, com m'has presentat l'escaleta, les quatre idees de les cosetes que et feia gust que parlaren, doncs m'he emocionat molt, perquè m'has fet una presentació molt bonica, perquè has empatitzat moltíssim, tant amb mi com a persona com amb la feina que jo faig, i les emocions que avui tinc obrint el centre en companyia teua, pues, són molt boniques.
0: Maido, per a qui encara no et conega o vulga saber més de tu, com es defineix aquesta personeta inquieta, nervioseta i plena d'energia positiva que es posa al capdavant del Servei de Joventut de Pego?
1: Pues si ja ho has dit tot tu. A veure, els que no em veuen, pues no ho saben, però sí que és de veres, que és el detall a menuda, però un nervi. Aleshores, jo pense que aquesta energia que forma part meua és important que jo la puga transmetre a totes aquelles personetes que s'acosten a mi des del Servei d'Informació Juvenil, que no és sols un servei d'informació, que ara després veurem tot el que suposa l'InfoJove. Jo soc vergerera i serà perquè estem a prop, però en arribar a Pego em vaig sentir com a casa i estic molt contenta de poder desenvolupar la meva feina amb els vostres joves.
0: Moltes vegades es confonen els temes, però quina és, des del punt de vista humà, la teua tasca real des de l'InfoJove en el dia a dia dels nostres adolescents i joves?
1: Buah, t'ho dic tot, no acabarem, eh? Pues hem de fer moltes coses, però a mi m'agrada sobretot parlar de tres àmbits d'intervenció que són centrals. InfoJove, ho diu el nom, és un punt d'informació, informació presencial i ara també informació digital, perquè han arribat les noves tecnologies per a quedar-se i són moltes les plataformes i els camins, les vies que troben els joves per a posar-se en contacte amb nosaltres. És a dir, a 20 anys, si haguem disposat d'este servei, probablement tots els joves que necessitaren informació sobre vull fer un voluntariat, vull anar-me'n a estudiar fora, vull buscar feina, guai, no vull fer res perquè no m'han agafat en la titulació que jo volia i no sé ben bé com plenar el temps lliure del que disposa. Doncs totes les coses que podíem haver respost les tindríem que respondre presencialment i passaríem probablement més joves per la porta a preguntar. Ara són molts els que directament envien un missatge directe per WhatsApp, perquè tot el món ja té el número de telèfon, a través de l'Instagram. Aleshores, informar és part de la nostra feina clau, facilitar al jovent informació de qualitat vinculada a aquelles coses que els interessen, que es generen d'ahir o que en un moment donat formen part de les seues necessitats. D'altra banda, com saps, nosaltres disposem d'un centre que és un centre d'estada. És a dir, tu pots vindre a informar-te o pots vindre simplement a estar. A estar i fer què? Doncs des de jugar tenim, tu veus des d'aquí, tot una prestatgeria plena de jocs, jocs de taula, de característiques molt diferents. També tenim algun llibre que s'agafa menys, però s'agafa. Tenim manualitats per a utilitzar-les de forma autònoma i lliure. I tenim els jocs referents, que són el futbolí, el ping-pong. I tenim simplement taules, cadires i dos orelles. I això per a mi és el més important. Vaig a fer un xocotet parèntesi.

0: on tenim bona part del nostre públic de referència. Els nostres joves estan allí, és el target més gran del que disposem, i allí fem formació complementària en matèria de sexualitat. Avui, per exemple, des d'un rato tenim aquí també un taller de sexualitat. De què més? D'emprenedoria, d'empoderament, moltes coses. I me'n vaig ja a l'última part que més m'agrada de la nostra feina, i t'ho dic només amb una línia perquè, si vols, després en parlem més, i és l'acompanyament. Bona part de la meva feina és una feina que no es veu, però és tal volta la més important i la més enriquidora. Jo vinc, sec i pare l'orella. És a dir, tenen joves, t'expliquen coses, de vegades perquè tenen la necessitat de mirar, de vegades simplement perquè volen parlar, però ja has d'estar atenta i pendent a tot allò que m'expliquen, perquè moltes vegades, quan de manera informal estem jugant a un joc, apareixen comentaris, apareixen realment situacions, si s'obrin melons, que dius, bueno, i ara a aquesta personeta que faig, com l'ajudo?
1: Clar, a part d'orientar-los i de dinamitzar, diguem que també eres, fas funció de com una segon mare.
0: Bueno, a veure, això de segon mare no ho digues molt fort, perquè jo ja tinc xiquets i s'enfaden molt amb mi, saps? Quan arriba a casa, i de vegades ho feia tot, sobretot al principi, quan arribava i deia, vull els meus xiquets de Bego, i els meus fills, em diuen, que no són xiquets teus. Jo, i té raó, però a veure, això va en el caràcter de cadascú. Jo li poso molt d'amor, molta passió, i soc molt, no sé com dir-ho en València, gallina clueca. Aleshores, soc acollidora, però va pel caràcter, i sí que és de veres que hi ha xiquets que t'agafen molta, molta, molta, molta confiança. I bueno, no busquen en mi una mare, simplement busquen una persona que sigui un referent, que els escolte, que s'escolte sense criticar, sense interrompre'ls, sense jutjar-los, sense donar-los consells si no te'l demanen. Això és més bé el que busquem.
1: Dius amb molta convicció que l'infojove no és un simple aparcador d'adolescents i només una oficina on arreplegar un fullet i anar-se'n. Què és exactament aquest espai viu en el que estem realitzant aquesta entrevista per al nostre poble?
0: Pues és, com tu acabes de dir, meravellosament bé, un espai viu on es pot fer absolutament de tot i es pot parlar de tot. És un espai de convivència. A mi el que més m'agrada és veure que aquí venen xiquets de perfil, dic xiquets, val? Però són joves, de característiques i perfils molt, molt, molt diferents, tant per l'edat, perquè poden vindre més menuts, en teoria 11, 12 anys, però de vegades baixem un poc del llistó per les necessitats, no? Perquè demanen, perquè volen estar fins als 30. Imagina't quins trams d'edat tan diferents i quines diferències tan abismals hi ha entre joves de 11 o 12 anys i joves de 20, de 25. Ells necessiten coses diferents i jo he d'estar pendent d'atendre aquestes necessitats distintes. Aleshores, ells quan venen aquí, el que venen és a estar i a fer, a conviure. I m'agrada sobretot aquesta idea d'absoluta convivència entre gent, uns que són nadius del poble de tota la vida, amb antecedents històrics aquí, altres que són migrants, altres que pertanyen a ètnies diferents, per bé que estan també molt, molt consolidades en el nostre poble. La llestimita és que saps que observo que moltes vegades quan ixen d'aquí tornen a anar els que responen a un perfil amb els seus, els que responen a un altre amb els seus, i així el bon rotllo continua moltes vegades, mare, però així agermanament i així compartir coses sense mirar si eres més gran o més menut, és algo molt especial que aquí pues, s'ha anat aconseguit amb el temps i ara sorgís, ho saps?
1: En una societat on sembla que tot ha d'estar ultraprogramat i cronometrat, per què defenses amb tanta força que el simple fet que els joves vinguin a l'infojove simplement a estar ja té un valor terapèutic i social incalculable?
0: Clar, tu pensa que per què van els joves a l'institut? Perquè volen? Sí. Però si pogueren es quedarien dormint a casa? Probablement. Aleshores van perquè cal anar. Perquè van a bona part de les seves extraescolars? Probablement perquè els agraden, perquè els agrada molt ballar, el teatre, el rocòdrom, o el futbol, o el bàsquet. Van perquè volen, i moltes vegades van perquè els pares tenim la convicció que cal plenar el seu temps, que està molt bé, jo també ho crec, que quantes més coses

0: fas, millor organitzes el teu temps i més l'aprofites. Si entres en la dinàmica de no fer res, aleshores et deixes portar i acabes fent menys que res. Els joves venen aquí perquè volen. Ningú els diu que han de vindre. I venen i s'organitzen i es creen com dinàmiques de ui, ara estan fent una activitat que rotllo fer pintar tasses, cosa que a un grup molt nombrós els encanta. Altres no, altres són usuaris, hi ha perfils d'usuaris distints i intentaré explicar-te-ho. Hi ha joves que venen a estar simplement perquè estan a gust, va? Perquè senten ja que és un espai propi i venen, juguen al ping-pong o agafen un got d'aigua i xerren entre ells o juguen amb mi, si estan sols, els amics estan tal volta, pues, voltant pel poble, no? I mira, fins que no arriben les meves amigues, venia a jugar amb tu al Connecta o venia a jugar a tu amb algun altre joc. Pues, juguem, clar que sí. En el moment que hi ha una activitat, com per exemple esta de les tasses, que tia, per posar-te un exemple, tal volta aquells que venen a no fer res no els ve de gust per l'activitat. Aleshores, marxem de forma espontània, no, no cal dir-lo res. Ah, teniu una activitat, doncs marxem. Això sí, si tenim una activitat de cuina, tortete, rollitos, creps o el que siga, aquí s'apunta el que està inscrit, el que no està inscrit i criden els amics. Aleshores, lo xulo és això. I veure com ells són els que decideixen com gestionen el seu temps i venen i et demanen coses. A mi el que més m'agrada és que en el pas del temps no he sigut jo la que ha començat a cridar o a tocar portes. Lògicament, quan vaig arribar, tenia que familiaritzar-me amb tot l'entramat social jove i no jove del nostre poble. I jo crec que no em vaig deixar a ninguna associació. Si me la vaig deixar, per favor, que posen en contacte amb mi. Que jo vaig intentar que no. Ara el xulo és que la gent ve. Venen col·lectius d'associacions i venen joves que de sobte venen... Jo recordo fa uns anys em va fer moltíssima il·lusió quan va vindre un jove i em diu Maido, volem fer un campionat de futbol sala, perquè el futbol sala, ara com ara, s'ha perdut al poble, no tenim possibilitat de crear equip perquè són pocs, però en vacances ens reunim molta gent perquè també venen amics de fora. Tu ens ajudaries a fer un campionat? Clar que sí, l'hem fet 3 anys, a guany han crescut i diuen que, bueno, que estan més dispersos, que hi ha gent que ja està estudiant de fet a un altre lloc. Que guanya no el volen fer, no passa res, però durant 3 anys ells eren els que organitzaven, els que feien els equips, les publicacions, mai d'això, mai d'allò. Jo, feliç, l'altre dia d'un xiquet, mai d'un xicotet, podríem fer un taller de cartes d'en Pokémon? Tu vols? Tu tens un grup, saps? Lo xulo és quan són ells que ja entenen que els pots ajudar, que pots arribar on ells no tenen els recursos suficients com per arribar, que pot ser una ferramenta facilitadora. I jo el que vull que és ser aquesta ferramenta.
1: És precisament, tu comentaves, no?, en aquests moments informals, jugant al futbolín que tenim així darrere, o al ping-pong que està fora, o fent un taller de polseres, on s'obrin les converses de veritat. Es guanya així la confiança de que comença a descobrir el món?
0: Claro, tu com et guanyes la confiança dels teus amics? Quan estàs tranquil·lament, tens una Coca-Cola, preguntant alguna cosa, en el dia a dia, en este corre-corre, en aquestes presses que ens ho porta tot, que volem fer mil coses, els grans i els menuts. Tots entrem dins d'aquesta dinàmica de nervis, d'estar sempre mirant el rellotge, de a veure què és d'aquí. En el moment de relax, és quan tu eres tu. En el moment en què estàs simplement no fent res, encara que no estem acostumats a no fer res, i això és algo que jo els explico molt quan venen per aquí, i els dic, oh, i si mirem les musaranyes un rato? I em miren com una loca. I em diuen, però per què? Perquè no sabeu avorrir-vos. I és important avorrir-se per a pensar, per a reflexionar, per aquella idea que va rondant-te pel cap, que s'assente i que es convertisca en una idea que materialitzarà. Aleshores, moltes, però moltíssimes vegades, mira, els joves els tenim mal acostumats a que vinguin i ens rodegen en la taula de treball que nosaltres tenim. Mira que tenen taules, cadires, no? Pues tenen que estar tots damunt ara que fa calor. Chico, aire, pues no. Volen estar amb tu. Igual, jo estic acabant una feina, s'agafen un full o em diuen, trau-me, els encanta pintar, però de totes les edats, que quan venia un xaval de 24 anys i a mi em dia, entraus un dibuix i el pinte? Jo diria, en sèrio? Però no, no, no, és que ens relaxa molt i jo ara ja també li agafa l'afició i així pinte tots. Aleshores, és en aquest moment que està pues, ell o ella pintant, i jo pintant, i jo li pregunto com t'ha anat el dia, i ell com t'ha anat a tu, i vols aigua fresqueta, i val, pues, saps què m'ha passat? I quan dius el saps què m'ha passat, jo dic, ui, ja no cal que et concentres tant mai en el que estàs fent, i escolta. I ahí és quan ixen les coses.
1: de camins que es creuen, de la recerca constant de la nostra identitat i de somnis que es van teixint a poc, quasi com un fill que veus créixer i que es transforma, escoltarem una joia de la història de la música que ens convida a viatjar cap a aquest espai on sentim que pertanyem. Escoltarem a Audrey Hepburn amb la mítica Moon River i tornem amb la nostra protagonista d'avui, Maido Moreno.

0: Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
1: Continuem en Entre nosaltres, parlant amb la tècnica d'InfoJove, Maido Moreno. Maido, un dels trets que més destaques de l'InfoJove és la seva increïble diversitat. Com conviuen sota un mateix sostre? Tu ho has anat explicant abans, no? Joves des d'entre 11 anys amb joves de 20, perfils tan diferents, realitats familiars diverses o joves de famílies migrants. Com es gestiona aquesta riquesa juvenil?
2: És que el món és ric, és plural, és intercultural i és divers. Ho és el nostre poble, i si no ho fora l'InfoJove jo tindria un problema, perquè no estic reflectint la realitat i la realitat del poble no estaria present en el centre. Aleshores, passa tot el contrari i a mi em satisfà. Mira, d'aquí un ratet comença una de les nostres extrajoves que es farà en una de les aules de l'Espai Veïnal, que he dit que estem en un lloc estratègic fantàstic perquè estem envoltat de gent meravellosa, moltíssimes associacions amb les que col·laborem i a mi em ve molt bé estar on estic. Aleshores, com he dit, per exemple, avui, en un ratet tenim el taller de ganxet i boixet, que es fan les boixeteres del poble, que al final acaben fent de tot, que fan també punt i fan llana i fan moltes més coses. Bé, doncs els xicons i xicones, si van bé de temps, abans de pujar, passaran per aquí. I si no, en acabar. I si no tenen res millor que fer, ja estan aquí fresquets i els agrada el comboi que tenim, trauran el fil i les agulles i seguiran xerrant i en contaran coses aquí. Doncs una part són gent del poble i hi ha una part important de xiquets que s'han unit a esta pràctica que són àrabs. Fantàstic. Doncs elles majoritàriament són xiques, estan aquí i en un ratet arribarà un grup de xicons probablement que són gitanos i que els encanta el futbol i alguns i els altres jugar amb l'ordinador. I estaran aquí i també. Probablement passen algunes xicones del CLIA a saludar-me avui abans d'anar-se'n a música o a anglès o alguna activitat i em preguntaran si ja tinc clara quina és l'activitat amb la que vull tancar els encontres del CLIA d'enguany i si tenen temps es quedaran un ratet a jugar alguna cosa o em diran quin és el taller que tinc preparat per a este mes. I és a dir, aquí van entrant, van eixint. Ells miren, si estan a gust, també hi ha xiquets que han tingut situacions no conflictives, sinó que a veure, hi ha hagut usuaris que, per exemple, jo sé que han deixat de vindre en algun moment perquè no s'han sentit còmodes davant d'afrontar aquesta diversitat. Normalment són perfils molt específics amb característiques molt peculiars i són xiquets que acaben aïllants. I jo quan els dec intento recuperar-los i dir-los que és un espai segur on poden estar tranquils. I al final, bueno, pues acaben entenent-ho d'aquesta manera. I és molt divers. Nosaltres vam començar en l'institut un projecte amb l'Aula UECO per fomentar precisament la seva integració, perquè són joves que moltes vegades viuen una mica més aïllats que altres joves i van descobrir aquí un espai d'integració, bueno, significatiu. Aleshores, a mi em complau molt veure que ells venen, que són sempre tremendament ben rebuts i que igual els ve de gust fer alguna activitat i la fan, igual els ve de gust, doncs, hi ha un joves en el ping-pong, puc jugar amb vosaltres? I se'n van a jugar. És a dir, tenim que confiar més en la seva capacitat d'autogestió i autorregulació. I això fa que s'aconseguisca l'equilibri, la convivència. Això no lleva que potser ve alguna vegada un xiquet i s'emparta un calbot perquè tropeça amb uno que està de mala gaita avui, però aquesta xiqueta també té que aprendre que en el món algun calbot t'emportes i tens que saber-ho gestionar. Però aquí està també la gallina clueca, que serà sols un calbot, perquè a la que jo torno a veure una massa ja estic dreta davant de la taula.
1: Hi ha una idea antiga, un cert estigma, que diu que els centres juvenils són només per a joves conflictius o no tenen un altre lloc on anar. Com és trencar aquest perjudici des d'un espai que reivindiques com a sa, segur i absolutament lliure de fum, que això és important?
2: Molt important. Vale, a veure, jo no vaig a llevar-te la raó, entre altres coses, perquè crec que els espais són per a qui els necessita. És a dir, mira, una tonteria, eh? Nosaltres fem fotocòpies, no, a veure, no, si m'esteu escoltant, no vinc tots a demanar-me fotocòpies, que no som una fotocopisteria, no, però Hi ha xiquets que bueno, pues tenen que fer una tasca per al col·le i als pares no els va molt bé estar cada dos per tres pues, gastant diners. Aleshores nosaltres tenim el nostre, la nostra maquineta, no? Sols en blanc i negre, però si ens envien una tasca o el capítol d'un llibre o alguna cosa generalment vinculada a l'àmbit acadèmic, no tenim ningú problema en fer-los la fotocòpia, inclús de vegades s'han assegut al nostre costat i si no teníem feina ens han dit ens pots explicar això? I pues, també, clar que sí. En algun moment inclús hem tingut aula d'estudi per acompanyar en matèria de formació. Com trencar aquest estigma o aquest prejudici que hi ha? I jo crec que no necessàriament l'hem trencat. És a dir, en l'exemple que posava jo el que volia explicar és que aquí ve a qui li fa falta. Val? Venen xiquets que no tenen, alguns no tenen mare, alguns no tenen ni pare ni mare, i igual venen de fora i no tenen tampoc família i necessiten un poc de seguretat i un poc d'estabilitat. Venen xiquets que acaben de ser expulsats de l'institut, val? I el primer que et diuen, ui, quan t'aixeco, ui, com va? Pues m'han tornat a expulsar. Vaja, home, què has fet? Has netejat els cristals? No, no? No. Aleshores, la gent més vulnerable acostuma a ser o a respondre a perfils més disruptius, més conflictius, perquè té problemes, val? Perquè té un trencament que reflecteix a nivell social amb baralla interna que després es converteix en baralla externa. I si necessiten un refugi, pocs més en trobaran. Val? Aleshores, és normal. És normal que vinguin aquí. I sí que és de veres, este centre ja funcionava quan jo vaig arribar fa 6 anys a una altra dimensió, perquè estava començant, també es va pillar la pandèmia, però ja estàvem posats els ciments, no? La cimentació, i era una molt bona cimentació. He de dir, però jo recordo que a les poques setmanes d'estar aquí, trobar una persona coneguda, es va sorprendre que jo, que venia de la universitat i del món de la premsa i que havia fet, bueno, que tenia una altra trajectòria, no? Com que li sabia a poc que vinguera a un espai on sols venien xiquets estigmatitzats. I jo li vaig dir, però és que estàs molt equivocada. I este és un públic al que jo no vull renunciar, perquè si algú necessita ajuda són ells, però que vinguin ells i elles no significa que altres no puguen vindre. I això s'ha anat demostrant, s'ha anat evidenciant i s'ha anat obrint. Els usuaris són molts, els nostres seguidors a les xarxes són molts. Els que alguns, com deia abans, venen a jugar, però no se'n vindrien amb tu a Qualàndia mai en la vida. I altres estan en un grup de participació captiu, com pugui ser el GAF, el CRIA o els corresponsals, però no ens ve de gust vindre cada dia perquè són gent molt activa, que té moltes coses, moltes altres coses a fer. És a dir, cada jove busca com el pots ajudar.
1: I també, diguem que gestiones un poc, no? Els quintos, i estàs un poc darrere de la...
2: Sí, que sóc el julivert.
1: Sí.
2: A veure, mira, no és que jo sigui el julivert, també m'agrada, va, i va en el meu caràcter. És sobretot que joventut no és una illa i no té sentit per ser. Aleshores, tu poses joventut allà soles i què fem? Què fem si no fem esport? Doncs m'hauré de coordinar amb els companys d'esports. Què fem si no fem cultura? Doncs m'hauré de coordinar amb la gent de cultura. Què fem si no fem festes? Val? Perquè joves, sobretot, què volen?
1: Festa.
2: Pues volen hosti, volen festa i volen que ens proporcionem espais, ferramentes i elements per a que ells desenvolupen el seu temps d'oci. Aleshores, a mi em va sobtar un poc que quan arriba l'estiu, una de les coses que més a gust fan els joves és disfrutar de les festes populars. I en la majoria dels pobles del nostre voltant es trobem amb la figura de les quintaes. Durant molts anys no em va haver en peu, ja em va sorprendre, per això vaig intentar fer tot el possible per recuperar-ho. Però amb un èxit increïble, perquè el primer any, bueno, anem a llançar-ho amb la persona que era en aquell moment la regidora de festes, i resulta que de repent 15 quintades diuen que sí, que tinguin ganes, i això ens serveix un poc per a donar-li protagonisme a la gent més jove, encara que quintades de totes les edats, però els protagonistes és que venen agafats de la mà de la regidora de joventut i meua, són els quintos d'enguany, i fem tota la festa al voltant del que ells volen. Que la gincana que vam implantar ens agrada, la mantenim. Els d'enguany tenien tràfic, tràfic, tràfic, i això a mi, bueno, pues em fa gran. Aleshores, voleu fer? Vos acompanyem. Què voleu fer? Més festa. I si fem els garitos? Vinga, va, doncs ja tenim 6 col·lectius que volen garitos. I si ja que tenim garitos fem la festa més gran? Jo sé que traureu la pell, eh? Pues 2 dies, i la regidora, que és un amor, i que a més este any coincidís que és la regidora de festes i de joventut. Pues no sap a dir-me a res que no. Pues 2 dies de festes. Aleshores, tens que estar simplement on brolla un poc de... Jo plante, val? Jo vinc aquí de jardinera. Jo vaig tirant les llavoretes i pues, la meitat es moren. Però si n'hi ha una en esports o n'hi ha una en cultura o en festes o en educació, en el departament que siga, en l'àmbit que siga, doncs ahí és on té sentit a tenir la joventut en funció pues, d'aixer camp que genera el seu interès. Perquè a la joventut, per què?
1: És com ajudeu a aquesta gent de 18-20 anys a l'hora de buscar beques, orientar-los cap a les formacions professionals o com has parlat al principi, d'emprendre un negoci.
2: Clar, mira, una cosa que m'agrada molt que tu has ressenyat molt encertadament és que moltes vegades els joves pensen que quan arriben als 18 anys tenen cotxes, se'n van a la universitat, que ja són grans, independents, i se'n recorden de tu quan tenen realment una necessitat. Quan diuen, ai, que aquest estiu voldria treballar, i jo, pues, venen i els envio el crema, els parle de recursos que tenim en el poble i també jo puc ser facilitadora si en un moment donat volen que ens ajudem a fer el currículum, doncs també ens podem ajudar, col·laborem amb el CREAMA com a centre facilitador del Servei de Garantia Juvenil, els expliquem en què consisteix i quins avantatges poden obtenir per estar inscrits, ens fem el carnet jove de l'IVAJ, perquè saps que nosaltres depenem directament de l'Institut Valencià de la Joventut. Aleshores, desenvolupem molts programes ja implantats des de l'IVAJ i una de les coses que està molt bé i que em veu dins un mateix caràcter propi al carnet jove. Són els nostres corresponsals, els que van a les classes de quart de l'ESO, perquè és a partir dels 14 anys que te'l pots expedir, a explicar-los en què consistís. Són ells els que en fan les campanyes publicitàries, els que van a la ràdio a gravar les cunyes, els que van als comerços del poble, perquè hem tingut, també ho he de dir, la iniciativa de moure'ns, acompanyats de la mà per l'Associació de Comerciants, visitar els establiments del poble, i ara com ara, ja són 10 les tendes que han dit que volen ajudar els joves que estan adherits al programa del carnet jove, que ofereixen als joves un 10% de descompte en les teves compres. Aleshores, això, bueno, pues, jo penso que està molt bé.
1: Per a tu, acompanyar no significa dir-los què han de fer, sinó estar present, respectar el seu procés. Com s'aprèn a escoltar un jove sense jutjar-lo, especialment en temàtiques tan sensibles com la salut emocional, la diversitat de gènere o la sexualitat, que, com deies abans, treballeu cada mes.
2: Buah, això és un aprenentatge personal, val? Que després el portes a cada faceta de la teua vida. Nosaltres rebem moltíssima formació. Tant l'IVAJ com altres organismes ens en proporcionen molta. I jo he de dir que rara és la setmana que no estigui en un curset, perquè no puc saber de tot, però jo tinc moltes necessitats per tindre ferramentes amb les que enviar en determinades coses. Aleshores, la formació és probablement una de les coses més importants. Però aprendre a escoltar, uno aprèn simplement amb voluntat, amb fer un exercici introspectiu del que suposa escoltar de forma activa i efectiva, de forma compromesa. I ho aplique a tot. És que hi ha coses que em passen en el dia a dia. Jo tinc encara una xiqueta xocoteta que té 9 anys. He après gràcies a ella que quan arriba a casa el mòbil es queda en l'habitació carregant, o si està carregat damunt la tauleta de nit, però no està a prop meu, perquè a mi en contacte gent de la feina de dia i de nit, que m'he tingut que llevar les notificacions. I clar, moltes vegades arriba tard, la meva filla vol que estigui un rato en ella, ja els dic, jo també vull convertir-me en la meva família. I era allò del sonsonete típic de mami, que estàs amb mi, no cal que contestes ara. Qui és? És el tio? És la tia? No, és de la feina. I de la feina ara, i dona, si m'escriuen ara, i tenen raó. Vull dir, hem d'aprendre a compartimentar. I això jo també m'ho porto aquí, perquè moltes vegades em passava, sobretot quan estava amb la meva companya, ara saps que estic a soles, però quan estava amb la meva companya, moltes vegades aprofitàvem el temps que estàvem juntes aquí, encara que estiguera obert, pues perquè te recordaves de, ai, saps que este matí no hem acabat de tancar? Vols que revisem este cartell? Vols que preparem l'activitat? I tens els joves davant, dient-te, juguem, com la meva filla. Igual, juguem i jo. Espera un moment que acabés. Espera un segon que acabi això. Espera. No. Jo he après amb el temps que en el moment que entra algú per la porta, jo baixi la pantalla del deixi el mòbil i estic pendent. Igual és algú que no necessita res meu. Aleshores, si se'n va, s'assenta, em saluda i ja està. Vols algo? No. Ara, estic aquí. Nada, jo seguís. Però si no, jo tinc que concentrar la meva atenció en allò que necessita aquesta persona i això és un aprenentatge constant, no interrompre'ls, no juzgar-los, i que ells siguin conscients de tot aquest procés. I jo moltes vegades, quan se'n van, els dic: estàs millor? Estàs tranquil? Necessites alguna cosa més?
1: Quina és la teua major satisfacció quan veus que un d'estos joves canvia la seva actitud o troba el seu propi lloc gràcies a haver entrat per la porta del centre?
2: Ui, hi ha situacions molt, molt xules que generalment comencen molt tristes o molt, allò que diem abans, de mare Déu, quin meló, aquell obri jo, i que després evolucionen, no sempre evolucionen com jo voldria, però és que no tenen que evolucionar com m'agradaria a mi o com penso que seria el camí lògic, no?, de la seva evolució. Jo m'he trobat amb algun jove, per exemple, abans, que li vaig, ens convidava a participar en un programa que es diu Jove Oportunitat, per aconseguir que joves que s'han desvinculat del sistema educatiu tornin a ell. Generalment són perfils complicats, disruptius, absentistes, que en quan complixen els 13 anys se'n volen anar a casa, i moltes vegades les famílies tampoc els acompanyen massa. Val, dic abans i ara no l'estem podent dur a terme perquè han augmentat el mínim de joves inscrits. Clar, aconseguir en el poble 15 joves és molt complicat, però un poble tan menut com Pego. Nosaltres ho intentem cada any, però jo recordo un any que vam aconseguir un grup de 10 personetes. Estic pensant en una persona, però no vull donar moltes pistes perquè suposo que molts la conegueu. El cas és que esta personeta va vindre a fer el joc. Van tindre l'oportunitat de tindre una psicopedagoga oferida per l'IVAT, fantàstica, que va empatitzar moltíssim, que va aconseguir que es presentaren a les proves de formació professional, que no ho va aconseguir. Bueno, i després va tirar per un altre lloc. Però jo recordo que era una persona molt descuidada en la higiene, en els hàbits alimentaris. Bueno, no va acabar el programa, però uns mesos mantenim el contacte, val? És una persona que de tant en tant passa per aquí, simplement a xerrar. I em va dir: Maido, jo no m'he sentit tan a gust mai com amb la persona que estava al front d'aquest projecte del joc. Ha sigut com una autèntica mare per a mi. M'ha descobert aspectes molt significatius i amb aquesta persona no ha pogut seguir el contacte, bé, no, perquè el programa es va acabar, però a mi sí. Val? Aleshores, portava molt de temps sense veure a este jove, i fa uns mesos va dir-me i es diu: oh, però que guapo em veig! Però què ha canviat? I em diu: ha perdut 20 quilos. I això? No, me n'he adonat que tot allò que vosaltres m'explicàveu, i jo diria: mai, el que eres, i l'altre que pesa és, i pues que té raó, aleshores m'he llevat la Coca-Cola, el xocolat, i de ser perdut 20 quilos, i estava guapíssim, i tot això ho has fet perquè tu t'has donat compte tu soles? Van, doncs, ai. I moltes vegades tu saps què suposa que vinguin, que no n'han vingut ni un ni dos, pares, i que diguin: necessite que m'ajudes a que el meu fill o la meva filla tinga amics. Buah, pues jo intentaré acompanyar-te a tu i acompanyar-lo a ell o a ella, però clar, no hi ha un manual de com fer amics, que sí que hi haurà, però no és aplicable a tots. O que vinga un jove amb diversitat funcional amb sa mare que em diga: podríem celebrar d'ací el seu aniversari? És que aquí no celebrem aniversaris. Però et sabria mal que ja com esta persona ve el dia del seu aniversari, és que si no, no, només el pot celebrar en abuelos, i també estaria bé que alguna volta et celebrara en el jove. I van portar-me coca, i a tots els joves que estaven aquí van menjar coca, es van asseure, li van cantar l'aniversari feliç, van estar molt dinàmics, esta personeta se'n va anar tan feliç, i jo en el cor com ho vull.
1: Parleu, o parlàvem abans, de la participació juvenil. No voleu simples usuaris passius. Quina és la labor que fan aquests corresponsals juvenils que fan de pont entre les necessitats de l'institut i del propi centre?
2: La figura del corresponsal és una figura que ja havia institucionalitzat l'IVATS, que ens la va presentar quan arribes a esta feina i fan aquestes formacions inicials. T'animen a que busquem els col·laboradors joves, i la veritat és que jo al principi em vaig agobiar un poc, però és fantàstic i està molt encertat, perquè encara que jo tinc molta tasca administrativa i d'ordinador, no?, que dic jo mai he volgut deixar de banda el centre i tot i quan hem tingut dinamitzador, no he deixat de vindre almenys dos després, perquè si jo desconnecte, si ja no sóc persona de referència, si ja no me sent escoltar, si ja no venen a contar-me coses, com vaig a programar per a ells? Com vaig a saber realment què volen, què es fa falta o què està de moda enguany, perquè el que vaig fer l'any passat, els d'enguany no els fa gats. Però això no ho puc fer jo sola, ni encara que siguem dos, ni tres, ni deu persones aquí. I a més tampoc és convenient que ho fem, perquè, vulguem o no, tenim un sesgo, i és que som adults. I eixa mirada d'un centrista és una mirada que ens posa matisos i que ens impedís realment arribar on tenim que arribar. Aleshores, necessitem orelles i ulls que siguin joves. I això són els nostres corresponsals. Tenen 14 anys, acaben quan deixen el seu centre, perquè si ja no són usuaris de l'institut, difícilment poden ser corretja de transmissió. Són, per una banda, informadors, informadors clau. Per això són ells que graven cunyes i se sent la seva veu, i no la teua ni la meua. Per això són ells que jo els dic, veniu a posar cartells, que moltes vegades els tinc que posar jo o qui estigui aquí, però moltes vegades els dic, veniu i mireu, perquè nosaltres, tant en el Col·le Sant Antoni, que també té secundària, com en l'institut, tenim uns panells informatius de l'info jove. Aleshores, els joves saben que si passen per allí, com si passen per aquí la cera, tenim un panell informatiu de l'info jove i tot allò que nosaltres fem directe o indirectament ho exposem allí, perquè les xarxes són importants, però també en continua agradant-los la informació visual. Aleshores, els nostres corresponsals s'encarreguen d'això i s'encarreguen, ens reunim una vegada al mes i jo els faig moltes propostes, moltes, moltíssimes. I de 45 que en faig, neixen 7 o neixen 4, però són les coses que este grup ara ens fa il·lusió. Igual pues no els fa tanta gràcia anar a la ràdio, doncs anem menys, però per a mi és important, ja ho saps, i els arrastre. Però igual, per exemple, els vaig proposar als actuals, mireu, voldríeu ajudar-me alguna vegada a dinamitzar el centre? Perquè ara que estic a soles, per exemple, jo no vull deixar de dinamitzar, però clar, a mi no em dona la vida, i jo no sóc capaç de, si tinc 30 tasses, pues jo obric 25 places, val? Però clar, aquí fer una activitat amb gent que entra, que ix, que costa gestionar-ho. I ens ho vaig comentar i em van dir, vale, doncs mireu, sabeu què? Jo no vaig a proposar-vos activitats. Digueu-me vosaltres quines coses són de nou en bé. Ai, doncs jo jugué a vòlei. I dic, ja, però ni l'infojove no anem a fer un partit de vòlei. Doncs dic una altra cosa. També vaig a ballar. Ole. I si fem una jazz dance? Súper vam fer una jazz dance. Que bé ens ho vam passar uns altres. Pues a mi m'ha gustat la cocina. Doncs mira que bé. Anem a fer... I volíem fer una cosa súper complicada. I es vaig dir, ja teniu, que jo allí tinc un fornet de xixeina. Ja està. Vale, que podem portar alguna coseta a casa. I si fem, pues havia eixit una vez tortitas. Mira, t'ho dic en castellà perquè la xicona parla de castellà i també estic veient en aquests moments. Doncs val, anem a fer tortetes, que ja n'han fet altres vegades, són bones de fer. Venien dels xiquets, que al final vaig dir, bueno, quantes talleristes podríeu vindre? 4, 5? Al final en van vindre 5 o 6, més jo. Van fer, jo què sé, 80, 90 tortites en hora i mitja, 2 hores. Clar, ens dones protagonisme. Participen en trobades, participen en fòrums. Cada vegada que tenim que fer una consulta popular, els primers els que consultem són a ells, perquè són un grup proper, on eixa confiança ja existeix, on eixa proximitat ja existís, i ells estan envoltats de gent jove, a dir, el que parlem aquí, el que decidim aquí, ix fora. I quan ja els dic, penseu coses, no els dic, penseu-les vosaltres en el vostre llit, aïlladament. No, els dic, que cada setmana, quan eixiu i vos reuniu amb els vostres companys o companyes, plantegeu-los que volem fer algo d'aquestes característiques, a veure si anem ben encaminats, o la majoria de la gent ja pot fer una altra cosa.
1: El grup d'acció feminista, el CLIA, demostren que la mirada crítica i el desig de millorar PEGO no comencen als 18 anys. Com responen els menuts quan s'adonen que la seva opinió realment importa per al seu poble?
2: Els menuts tenen una gràcia divina i tenen una cosa meravellosa, que ells no esperen a que tu els escoltes, que ells venen i te ho aboquen. Bon, i això està molt bé. I és una matèria prima que cal aprofitar. Tampoc hem inventat res, el Consell d'Infància i Adolescència ja existien. Ja existien, però nosaltres sols és que ens hem implicat un poc més. I això també està molt bé, perquè com ja et coneixen i et tenen com a referent, no eres una figura aïllada, un tallerista que ve, que ix, que igual no és del poble, que no té tant de contacte, que no coneixen la seva realitat i a la que no poden recórrer, pues, quan recorreixen a mi constantment, perquè és un estic. Aleshores, és fantàstic. A veure, des de mi m'agrada un tipus de les edats, saps? Aleshores, els minuts també em fan goig. I m'ho passo molt bé jugant amb petardos, molt petardos. Hi ha els del CRIA que, a partir de 9 anys, fins als 12, 13, el grup d'ara és un grup nou, perquè hem començat en guany, i és un grup jove, molt jove. Tenen, pues, això, 10, 11, 12, 12 anys. I és fantàstic, perquè és que allò que ens proposes, ets mobiles, ens és apassionable. Jo us pregunto, voleu que anem un dia a l'Ajuntament i fem de regidors? Ui, mare de santa, tots volien ser la responsable d'Hisenda. Tots vaig portar de manera testimonial un xocotet cofre del tresor dels meus fills, de quan juguem amb monedes d'or. Bueno, la que va fer de tresorera estava desvanida, repartint equitativament en funció d'aquelles àrees on pensaven que els joves tenien més necessitat, i van entendre com s'estructura l'organigrama competencial de l'equip de govern, que també està l'oposició, que fa un paper important, s'impliquen moltíssim. Aleshores, a més, van dir, sí, i voleu que fem algo que no hem fet encara en Pego? Celebrar el dia del xiquet, però quan toca el 20 de novembre, i celebrant-ho fent, bueno, pues, en l'última reunió ja hem decidit com anem a fer-ho, però no t'ho vaig a dir. I en el grup d'acció feminista, igual. Ahir nosaltres, en teoria, no hauríem d'estar tan implicats com ho estem, però clar, esto posar-nos freno a nosaltres és molt complicat, perquè en teoria ho gestionen els professors de l'institut, però es va molt bé que nosaltres estiguem ahir motivant, arengant, organitzant, planificant, i com que existeixen gaps en molts altres instituts, bueno, pues de forma col·laborativa, punt coses, i de avui, com que estem en el mes de la diversitat de gènere, i és algo que anem a treballar en diferents accions durant tot el mes, i és algo que ve molt lligat en el treball del grup d'acció feminista, perquè és un grup que treballa no sols el respecte per la diversitat de gènere amb proclames feministes i moltes altres característiques, sinó que la seva premissa clau és la integració i el respecte i la convivència en el seu centre, que és l'institut. Aleshores, aprofitant la conjuntura de la celebració d'este mes i que teníem pendents uns tallers de sexualitat, avui vam per exposar quines coses veuen en el centre que, si s'assenyala encara un xiquet perquè és amanerat, si es desprecia una xiqueta perquè ha fet manifestació pública de la seva sexualitat, i són moltíssimes coses, i avui amb elles segur que es treballaran coses importants. Jo no estaré, perquè pense que com que van a traure la seva intimitat, si després volen vindre i contar o explicar, però no, o sigui, el punt de trobada és aquí, però es farà en una aula per a respectar aquest espai íntim i personal que es pugui generar.
1: Històries contades amb una veu directa, sense filtres, barrejant aquesta dosi de nostàlgia, de la innocència perduda amb la bellesa de la vida adulta, tal com és des de la seva veritat més nua. Anem a viatjar en el temps musical de la mà de Low Red. Escoltem a The Velvet Underground amb la seva inconfundible Sweet Jane.

0: Històries de tu a tu, contades des de la sinceritat i el cor. Això és Entre Nosaltres.
1: Encarem ja l'últim tram de la nostra conversa d'avui de la mà de Maido Moreno, la tècnica d'InfoJove. Maido, connectant amb aquesta mirada autèntica i sense ornaments de la cançó que acabem d'escoltar, què és el que tu has après personalment dels joves amb els quals comparteixes la teva jornada ací al centre?
2: Jo, a veure, aprenc de tot el món, dels joves aprenc moltíssim. Aprenc que de vegades les persones en general no ens donen el nostre espai, que no respectem l'espai dels altres, que mirem amb una mirada única i una mirada de vegades crítica, però no baix una visió positiva, no? Perquè ser crític està molt bé si uno vol millorar i vol millorar els vincles, relacions, el món. Val. Pues tot això m'ho ensenyen a mi. Jo també he de dir que de vegades m'he trobat en situacions que he tancat la porta i he dit, de res, a mi em compensa tot l'esforç i tota l'energia que deixi aquí, perquè algun dia me'n vaig cap a casa amb més energia encara perquè m'he deixat contagiar ese bon rotllo per aquestes ganes, però d'altres vegades no. D'altres vegades pues, passen coses o t'enteres de coses o t'expliquen coses i dius, però sí que aprens moltíssim. Aprens a que no hi ha un camí, que no hi ha un tren, que no hi ha un dia i una hora, que pots equivocar-te tranquil·lament, que no sols dius, ah, tu eres jove, tranquil, que tens moltes oportunitats i no preocupes, no, però és que encara que tu siguis gran tens moltes oportunitats, no preocupes. Posa-li carinyo a allò que estàs fent, posa-li il·lusió a allò que pretens, no deixes de somiar mai encara que es tanqui una porta gran dels teus nassos, t'has fet mal, perquè a tots ens passa, man, a tots ens passa.
1: I hi ha un element clau que has esmentat alguna vegada, la continuïtat de les persones de referència. Perquè en l'àmbit de la joventut la rotació continua de personal pot dinamitzar la confiança que tant de temps costa de construir amb un adolescent.
2: Pot dinamitar-la, a que sí? Mira, té tota la raó. A veure, si nosaltres hem dit que hem de ser referents per a ells, model. Jo quan ells, per pego que de fet ells poc, per pego de caigua. Generalment de caigua, val? Però si algun dia m'he petit d'una altra cosa, no me la veuré aquí, val? Perquè no puc estar jo explicant als joves que han de portar una vida sana i que no vegin que jo la porto, val? Això no vol dir que un dia tinguin ganes de menjar un tros de xocolata i no me'l menjin, val? Però ells també entenen que soc persona. Però de buscar l'equilibri, la sensatesa, la salut... Jo penso que necessiten models sans i sensats. Necessiten confiança. A veure, tu diposites la teva confiança en qualsevol persona a l'instant 1 o necessita un temps, un procés, una maduració, un sé que vas estar ahí, un sé que em vas escoltar, un sé que d'aquí 3 mesos, pues aquí ha passat moltes vegades que pues, ells són conscients, no? de les coses, no? I venen que pregunten i així te li tornes, no? I estaràs, i si se'n va tal persona i si te'n vas, tu què fem? I pues no res, que el món no s'acaba i aquí ningú és imprescindible, però clar que és important, perquè si nosaltres estem defensant l'acompanyament, el seguiment, persones que puguen tenir determinats problemes o que no es tinguen, però que necessiten algú a la vora, és que quan vas a conèixer-los, és a dir, tu tens que estar i tens que donar-los l'oportunitat. Una altra cosa és que momentània o permanentment ells decidisquen desaparèixer, que això és molt lícit, i són molts d'ells aus migrants, vull dir, una temporada estàs, una temporada tornen, però el que té que estar és tu. I quan fas a falta, tenen que saber que tu estàs.
1: Maido, hem arribat al final del nostre temps, però abans de tancar els micròfons, ens agradaria que tu, com a convidada, ens deixes una última paraula o un missatge o una reflexió per a tot el poble, per a aquestes famílies i sobretot per a aquests joves que ens estiguen escoltant des de les seves cases o cotxes. A Pego, què els agradaria dir-los?
2: Doncs jo, a mi m'agradaria recordar-los que Pego és un poble amb moltes aristes i amb moltes possibilitats, amb moltes oportunitats, que aquí li pegues una patada a una pedra i és un artista, val?
1: Maido, ha estat un plaer que m'obrigues les portes de l'InfoJove per a realitzar aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a tu pel carinyo en el que m'has acompanyat este ratet. Ha estat molt a gust, molt a gust.
0: Entre nosaltres, històries que connecten.

Escoltar avui a Maido Moreno ens fa adonar-nos que apostar per la joventut no és simplement omplir un calendari de tallers o dissenyar campanyes des de la distància. És creure de veritat en el potencial de la nostra gent jove, validar els seus espais i protegir la seva veu. Maido ens ha donat una lliçó de vitalitat, compromís i dignitat professional, recordant-nos que la confiança és un vincle sagrat que requereix temps, presència i molta estabilitat. Una professional vocacional que amb la seva energia contagiosa cuida d'eixe info jove com si fos un fill, fent d'ell un punt sa, segur, divers i obert on qualsevol identitat és respectada. El futur de Pego comença en la manera com acollim i escoltem el seu present. Gràcies, Maido, per la teua força, per el teu somriure incombustible i per recordar-nos que acompanyar és caminar al costat, mai per davant. Gràcies a Vicent Morera per cuidar cada freqüència d'aquesta emissió. Recordeu que la setmana us siga el més bonica possible i, sobretot, no deixeu mai que ningú us mude la veu. Fins la setmana que ve. Adeu!

perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

0: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
1: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
2: Cuando me dice que pare.
3: O que quiere irse a casa.
4: Cuando no dice nada.
1: Pero veo que se agobia.
3: Todos sabemos lo que significa no.
4: No.
2: Si no entiendes un no,
3: eres un potencial agresor sexual.
4: No es no.
1: Respeta los límites, sí o sí.
4: Gobierno de España.
5: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins a la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
6: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
5: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII. Un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.

0: l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Hervás. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música. I'll keep you wild on the road you end upon the wheel.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.
2: Barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
3: Què ha passat?
4: No pot ser.
3: Què ha passat?
4: No pot ser.
3: Què ha passat?
4: No pot ser.
2: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que en fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero. Zero. Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

0: La humanitat, des del moment que va ser conscient com a espècie, ha intentat imposar la bipolaritat com a principal sistema per entendre el món. Atenienses o espartans, occidente o oriente, conservadors o progressistes,
1: PP o PSOE,
0: al mar o a la muntanya, PP o PSOE, del Madrid o del Barça, peix o carn, tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Si algun individu intenta tan sols qüestionar la dualitat imperante, passa a convertir-se en un enemic públic i una gran part de la societat posarà entrebancs per a que aquesta nova vida de pensament qüestione la realitat. Quilòmetre Zero, amb el seu compromís per donar veu a qui no la té, porta avui un testimoni dramàtic. Una persona que ha perdut el treball, la família, els amics, per ser diferent. Bona nit, Agustí, com estàs?
2: Pues mal, hi ha moments que... pues que no sé si val la pena continuar... continuar vivint en este món.
0: No, això no, mai, Agustí. Anem per parts. Bueno, anem a contar un poc la teua història. Agustí García Ripoll és alcoià i en 1976 es va apuntar a la fila de bereberts d'Alcoi.
2: Sí, quan va morir Franco, perquè tenia por que com a moro pues m'agarraren represàlies. Clar, jo segur sempre pues una persona molt confiada. I clar, jo tenia una sabateria al carrer Nicolau i tenia por que me la tancaren.
0: Agustí, tu vas formar part de la festa en 1976 i vas arribar a ser capità en el 92.
2: Eixe va ser el problema, la capitania. Perquè jo com a capità pues, vaig pensar que devia de donar exemple i vaig abraçar la fe musulmana. El divendres pues, no anava a les reunions de la fila perquè tenia que anar a resar i lo pitjor pues, va ser pues el menjar.
0: Clar, perquè vostè tenia una carnisseria.
2: Efectivament, sí. Tenia una... tots els diumenges esmorzàvem botifarres i embotits de tota la classe pues a la plana de Germà, un amic meu. Al ser capità pues ja no podia menjar jo botifarres. Al principi anava a reunir-me amb ells, jo portava un kebab, però clar, tampoc podia beure i ja van començar a quedar sense avisar-me. Quedaven sense mi i jo vaig començar a sentir-me soles fins que pues ja no em parlen.
0: I la capitania aquest any va ser complicada, Agustí?
2: Un infern, va ser un infern. Perquè clar, jo vaig prohibir l'alcohol i jo es deia, si som moros no podem beure cafè. I clar, això va provocar tensions. I jo diria que fumaren herba, però clar, com no anava a la càbila, pues bueno, els mateixos companys
0: el varen expulsar.
2: Sí, hosti, em varen expulsar i em van convidar a que me n'anara.
0: I ara encara és musulmà?
2: No, jo, o sigui, jo menjo tots els dies pa des de dejunar, una torrada de pa a tomaca i cuixot. I si no, no sóc persona. I clar, al no poder menjar cuixot, pues al final em vaig eixir de l'islam.
3: Vas a borrar.
0: I, bueno, estem parlant ara mateix, estem en abril de 1993.
2: Sí. I ahí va ser quan vas fundar pues, una nova fila de cristians al coll. És maceros. Bueno, al principi anava a ser parceros, però al final, bueno, pues, pues, es van quedar així en aquest nom.
0: Van muntar la filar, sí.
2: Sí, sí, sí, sí, van muntar la filar, ja, ja podem menjar botifarres, ja podíem beure burret, pernil. Van ser uns anys molt bonics.
0: Fins que el van nombrar capità cristià en 2024 al Coll.
2: Sí, ah, ahir ja va tot, ahir tots se'n van anar a la merda. Perquè com a capità, pues jo em veo l'obligació de donar exemple, no? I clar, abans de menjar, de dinar o de sopar, pues resàvem el rosari i venia en la taula. I clar, jo vaig obligar a tota la fila a parlar en cristiano.
0: Perdona, Agustí, en cristiano no entenc el que vols dir.
2: Pues jo quan era menut o entropesava en algú en el coll que no parlava valencià, em deia, a mi me hables en cristiano. I clar, jo, pues, ara ja ho sé que em vaig equivocar, però vaig prohibir que es parlara valencià en la fila.
0: Va prohibir vostè que es parlara valencià en la fila?
2: Sí, i clar, n'hi havia uno que era del bloc i país i em va fer la vida impossible fins que em van convidar a...

0: fes una fila d'agnòstics.
1: De què, Agustí, perdona?
0: D'agnòstics. De què? D'agnòstics. Ni peix, ni carn, ni tigre, ni león, leopardo. Però la societat no està preparada.
1: Agustí, és molt interessant el que s'estàs contant, però el programa deu continuar. Tenim més seccions. Jo crec que aquesta història es queda un poc a mitges. De totes formes, si vostè vol vindre la setmana que ve i ens acaba de contar el que li està passant, precisament per ser diferent, per portar un altre camí, per complir els seus principis.
0: Pues sí, gràcies, sí, sí que tornaré, perquè és que a mi m'estan fent festing. A mi tota la ciutat m'està fent festing. I clar, la dona m'ha deixat.
1: Tenim que continuar, Agustí. Continuarem parlant del tema perquè és molt interessant. No sé si pots dir alguna coseta més.
0: Pues donar les gràcies a Quilòmetre Zero per donar-me veu, perquè ningú, hi ha tocat moltes portes, ningú me les ha donat. I puc saludar?
1: Sí, clar, salude.
0: Pues vull saludar al fill de Camilo VI, que era d'Alcoi.
1: Molt bé, moltes gràcies, Agustí. Estem, estimada audiència de Radio Pego, entre el casino i la policia, al filo de l'impossible, con Lady Alcon. L'eternitat es fa molt llarga, sobretot cap al final. Dones, homes, senyors, senyores, ladies and gentlemen, quan són les 9 i 25 minuts d'avui, 9 de juny de l'any 2026 de l'era del nostre senyor, comencem el programa 209, per als que no sabeu Roma.

0: bon dia o molt bona vesprada, estimada audiència de Radio Priego, depenent en quines situacions es troben vostès ara mateix, en el bancal, fent el sopar, tocant a la parella, mirant un concurs de televisió...
1: Fent un trio.
0: En fi, bona nit, senyor Major. Com està?
2: Bé.
0: Paraules sí. Dramàtiques les d'Agustí García.
2: Però les teves oriente u occidente, oriente, pues no, occident i orient.
0: Sí.
2: Però bé, Agustí se m'acaba d'anar.
1: M'acaba de convertir, soc agustiniano.
0: Sí.
1: M'ha fet agustiniano, però a més agustiniano acèrrim i profund.
2: Però el primer o el segon?
1: Des dos.
0: No vull
1: és més, des tres. Del que estava era moro, que era cristià, i el expulsat des dos.
0: No vull desvelar més coses, però la veritat és que ara Agustí, que estan fent-li un festing per voler fer una fila d'agnòstics al coi, no? La setmana que ve...
1: A veure, el concepte de festing és espectacular.
0: La setmana que ve contarem la història perquè ha passat, no està passant bé.
1: Joderte con la fiesta, el festing és una passada.
2: Tot això té algo que veure en alguna metàfora?
0: Tu ho sé.
2: Pregunta.
1: Te huelo por donde vas y
2: las
1: finíssimes.
2: Montserrat, el tenim per ahir.
0: Molt bona nit, Montserrat, com està vostè?
3: Ha costat un poc comunicar, però bueno, ja pareix que estem bé. Jo m'ha arribat al final de la editorial.
2: Va bé, sí, de papa, ja que dir-ho.
1: Que el del papa te ho ha papat tot, no?
3: Sí, el papa m'ho ha papat tot, sí.
0: Ara m'ho s'ho diràs. Què dies que has pogut escoltar a Agustí al final, no?
3: Sí, m'ha borronat, no?
1: Agustiniano.
0: Escoltarem, perquè la setmana que ve ja dic que la història és dura.
2: Sí, la setmana que ve serà la història dura d'Agustí i també l'últim programa.
0: L'últim programa de la temporada.
2: Set.
0: Caguin tot, podrem... Sí, podrem passar l'estiu sense vindre
1: bueno,
0: a la ràdio.
1: Bueno, però de perles, eh?
0: Sí.
3: I volarem a la fira cap. Lo que l'hora

0: La porteu un pa malament, eh? Jo no sé, 10 minuts antes de l'hora oficial, jo no...
1: L'hora la portem malament, com la... Si l'hora l'han portat bé des de fa... Què fa? 7 anys que estem així,
0: Sí, ara que
1: soles?
0: si l'editorial l'acabem a 25, ja
2: No,
0: no, no,
2: és
0: no,
2: que jo
0: acaba abans.
2: he mirat el programa, he mirat el rellotge que n'hi ha a la ràdio i he mirat els segons i eren 35 segons en aquell moment. M'acaba de donar content.
3: No, però tenim temps per tot. Estàs jugant a l'Almeria contra el Castelló.
2: Sí,
3: si puja el Castelló, hi haurà 5 equips del País Valencià, que això no s'ha donat mai en la vida.
2: Això és històric. Això és històric.
3: Històric.
1: Estic pavi cachondo.
3: I tindrem un corresponsal al Castelló
0: dia
3: sí dia.
0: Els d'Elx, així no són un poble així, no sé com.
2: Bueno, però la
0: bueno.
2: Són millors que els de l'Hèrcules.
1: Sobre, sí, sí,
2: sobre la, parlen valencià.
1: Sobre la meitat.
3: Sí. Eh?
1: Sobre la meitat. Tots els que van entrar sobre la meitat.
3: No.
2: Tots els que van a on?
1: A entrar en primera divisió. Sobre la meitat i és més, sobre un 90%.
2: Tu faries més una lliga de petanca.
1: Jo faria, jo expulsaria.
3: Tu d'arbi, tu d'arbi, veus l'expulsió en seguida.
1: Jo expulsaria.
2: Seguida.
1: A més, implantaria el mallot d'àrbit fúcsia en...
2: Quina vellia mos espera?
1: Lunars blancs.
2: Quina vellia mos espera als que estem al teu costat?
1: No, tranquil, jo no la patireu perquè la palmaré antes, no patireu.
2: No.
3: Bueno, posa una cançó per això que el duen pels caminals.
2: Exacte.
1: Ostres,
3: i taparen.
1: Anem a sentir, avui tenim, musicalment tenim dos curiositats. Anem a sentir a Banderas de Mayo. Tècnicament, el que hi diu avui és el millor grup que ha parit la Ribera Alta.
2: Banderas
1: són,
2: de Mayo.
1: Són, entre, són un grupet que eren entre Alcúdia i, que, i el Gemesí. És el que gent de sí, gent d'allà, però que jo tampoc ho sabia, la veritat.
3: I en castellà, Banderas de Mayo?
1: Sí, es diuen Banderas de Mayo, home, veure, estem parlant de l'any, són de l'any 80...
2: Vale.
1: 89.
3: Perquè ja seran boeros, però vale.
2: Jo tenia una nòvia del GMC.
1: Ja, en teatres puestos. Sí. També consideres que qualsevol tia que parles no és nòvia, eh?
2: Ah, no.
1: Tot... Bueno, la cosa està en que estos del Gemesí i Alcúdia, que
3: de Carlet o de Crespins? De Carlet serà.
1: Ara estàs espitjant-me, no sé tant.
3: De Carlet.
1: La Ribera Alta, en general.
0: Montsonís no dona temps a fer-ho, perquè li preparo el trio en seguida. I...
1: Ja, per això, no fa un nòvio i d'això, d'esquitó.
2: Em pot l'ansietat. Des de fa 40 anys
1: però
2: que em pot
1: l'ansietat. Però és que s'acaba l'arròs.
2: No tinc 56, fa 40 anys que em pot l'ansietat.
1: O fas el trio allà o...
2: No sé.
3: Ja en tens 56?
2: Ja en tinc 56 i jo...
3: Com Montserrat. I com Monató.
1: No, perdona, jo no,
3: Ah, vale.
2: I sense fer un trio en la vida.
1: Jo tècnicament, a mi em falten 3 dies, o sigui, jo tinc 55 i algo.
3: Sí.
1: Bé, la cosa està en que anem a sentir la cançoneta aquesta. És una cançó, és curiosa, perquè és una cançó que avui políticament seria incorrecta.
3: Ah, pues.
1: Per què? Pues perquè el vocabulari que gasta... No estem parlant de Bad Bunny i coses d'aixes.
2: No.
1: Jo te la voy a comer i coses d'aixes. Però la cosa és que ja parla un poc de possessió. Bueno, és un poc de vocabulari... O sigui, anem a veure les coses clares. Avui políticament no és correcte, però en aquest moment a ningú mos va marcar. O sigui, les coses a vegades estan tretes.
3: Home, jo no l'havia sentit mai al dia d'aquest grup.
1: Bé, anem a sentir la cançó Hoy me siento bien de Banderas de Mayo.
3: Pecagate.
2: Hoy me siento bien. És un bon títol.
1: Està tremendo.
3: No me duele...

0: Veus? La cosa no era per tant, no?
1: Muy bien.
2: No, de categoría.
0: No nos hemos traumatizado. Además, tiene última noticia.
1: El políticamente incorrecto en esta.
0: Hombre, la primera frase.
2: Bueno, pero...
0: Ahí, de la primera frase, oui, lo de te quiero solo a mi lado, que nadie te hable, no pues, sé qué. Que no...
1: Yo me esperaba una cosa como el every breath you take.
0: El every breath es similar, pero lo que pasa es que este solo les pega la otra estrategia y después no. Pero oui, ya, eso ya es, por favor, qué posesión.
2: Jo els he vist en directe al PAF Emissores del GMC en Maria José, i venien després de fer de fer l'amor en un bancal de caquis, entonces
0: es que,
2: hoy me siento bien y te quiero solo para mí, ara m'ha recordat d'això.
0: Bueno, pues el equip d'investigació quilòmetre zero ha concretat més la geolocalització.
3: Sí.
0: El passe en el meu geolocalitzador i vos dirà exactament d'on són.
3: Sí, vaig a dir-vos en el carrer de baix del carrer Major, en Guadassuar.
2: Anem a parar a pintar.
3: I allí està la frase eixa.
0: El que és el carrer Sant Blai de Guadassuar.
3: Són de Guadassuar. Entre el GMSI i l'Alcúdia.
2: Guadassuar antes pertenecia al GMSI, però el va independitzar.
3: Se'l va Guadassuar, la butxaca, i se va anar. Bé, una cançó fantàstica, en castellà, o sigui de Guadassuar.
0: Una volta que...
2: Però ha estat de categoria, de veritat.
0: Jo estic d'acord.
2: Jo m'ho ha passat molt bé escoltant-la.
3: Jo també m'he sentit bé.
2: I he recordat a Maria José, que allà on estic és Maria José, que m'ho van passar.
0: Estarà de Sant Burjó, o sigui que...
3: Però bueno, va, mone a Papa City,
2: Anem a Sant Sebastián de los Reyes, al nostre enviado especial, al Papa.
3: Escriu a màquina a tope.
2: Ell va portar el cotxe.
3: La redacció va marxar.
0: El Papa es va quedar en casa de Montse.
2: Sí. Ha portat el cos mòbil.
1: Sí, sí, anem el temps. Pues sí, el Papa ha estat així donant pel cul, estava tot tallat. Però bueno,
2: un dia molt emocionant i s'ha ajuntat,
1: en les eleccions del simulacre d'eleccions que hem fet ahir en el Real Madrid, això ja...
0: Què dius, home, dos tercios.
1: Ha sigut una setmana de merda acabant amb la ressaca que portava jo de la ficat allà. I bueno, pues bé, aquest és el resum de la setmana.
2: Pensa que portes ahir una setmana, o sigui...
3: Pots aguantar
2: encara... Fins que tornes a Pego, pots aguantar un poc.
1: I també carregat de caixes de mudança, ja podem...
2: També estàs de mudança igual que jo, mare.
0: O sigui, que els cabrons porten al Papa el cap de setmana que tu estàs fent mudança.
1: Sí.
0: Està, que cabrons. Sí.
1: Però bueno, anem al tema. Buscant coses d'avui, pues, al final avui, a part de tot això, és un dia de merda, ¿vale?
2: També, caguen tot, Montserrat. Però
1: resulta que he trobat una cosa i en aquest moment... Tots els astres s'han ajuntat, s'han donat una sèrie de casualitats que ara vos contaré, que fan que el que vaig a contar ara siga molt important i, entre altres coses, li donar pel cul al Real Madrid, que és la derivada positiva.
2: Que més alegria.
1: Entonces, la derivada que posem-vos en context, ¿vale? Enguany qui són els capitans, els feixucs, no?
3: Sí.
1: Són els capitans, els feixucs.
2: En Pego, els feixucs.
1: En una altra capitania dels feixucs, l'any 99, jo estava a mi m'havien llogat de cambrer, jo entonces encara tenia dots de cambrer, i em vaig llogar de cambrer a la seva càpila. I la final que va guanyar el València contra l'Atlètic Madrid, de l'any 99, la vaig veure jo allí. Però antes d'aquesta final va passar un succuït, va ser la semifinal, i en el que va passar, això que anem a poder veure ara, que Vicent, per favor, tira-li.
4: La barrera formada per homes del Madrid i del València. Diu que es llance Claudio López. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol,
4: gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol, gol, gol, gol,
4: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol.
2: Estic avorronant-me. Estic fent tocar a Maria José.
4: El València, perdó, no es deixa pràcticament comentar cap incidència. El llançament de Pío, gol per al pal. Mare meva, mare meva. El tercer del València ha sigut gol aplaudit.
0: acaba donant el gust bona fet.
4: I anem a veure la falta, sí. La treu Farinós, el baló, gol, gol! Deixa no per posició, pressiona el govern, recupera el baló i atenció a la velocitat de Claudio, perquè amb balons llargs i amb la lentitud dels defenses del Real Madrid podria fer los gols.
0: Mira Claudio.
4: Claudio, Farinós, posició correcta de Claudio. Ahí està Claudio López, s'interna ja dins l'àrea. Intenta el llançament. Farinós, perfectament, al lateral esquerre del València, la centrada llarga, el baló que se'n va i està lluitant Miguel Ángel Angulo, anem a veure si Miguel Ángel Angulo engalta, Mendieta, Mendieta, cau Mendieta!
0: Sis? Sis? Sis? Jo no...
3: Sis? Això no ho recordo jo.
2: Això no ho recordo jo tampoc.
1: És la semifinal, aprofitant que les eleccions del Real Madrid és una de les derrotes més gordes del Real Madrid,
2: sí.
1: I la va fer el València quan el València era el Coso,
2: sí.
1: És l'any de Ranieri com a entrenador, i una altra regla va ser que jo ja estava treballant a Si Madrid,
0: era l'any de Piojo,
1: i clar, era un 6-0, la tornada era Si a Madrid, i les entrades al Bernabéu valien 1.000 pessetes. En 1.000 pessetes vaig estar baix del palco, pràcticament, perquè valien 1.000 pessetes, vaig anar allí a tocar-los un poc els ous, em vaig posar crema al cul després d'estar allí sentat a les grades, perquè m'han eixit unes ronxes importants, però bueno, vaig poder suportar en 1.000 pessetes, i bueno, és una de les satisfaccions d'un 6 de juny, que és aquest dia, va ser la semifinal.
2: Sí, 6 a 0, 6
1: mambos, com has dit, sols.
3: En un ratet.
0: A més, no? A més,
2: jo no recordava això.
3: Jo pensava que era una altra cosa.
0: Jo recordava els 3, 4, 6 seguits, però no recordava 6.
2: No, 6, jo 6.
3: Jo pensava que era un 3, 4 contra el Barcelona, que me'l va fer arribar també a una final.
2: Com ara el servei, se m'ha quedat en misèries, pensava que era 1-0, 2-1, saps? Com ara.
0: Ja, però això hauria de passar-ho...
2: Això hauria de passar tots els dies en a punt.
0: No, tots els diumenges de matí.
2: Per a punt, o en Ràdio Pego, també.
0: Els diumenges de matí... A partir de les 10, aquest partit.
2: Claro.
3: Vaig a fer una secció que es diga mitja dotzena.
2: Sí. La setmana que ve començarem l'editorial escoltant d'altra volta els gols. Sí. Ha de ser així, no?
1: Bueno, va coincidir capitania dels feixucs, bueno, moltes coses que m'han dit, ja veu, tot s'ha ajuntat. I donar-li pel cul al Madrid ja és impressionant.
2: Sí, sí, sí.
0: Però, bueno, donar-li pel cul ha sigut 3-0, 4-0. Sí, 6 sí, és donar-li pel cul i pegar-li.
2: Claro.
3: M'alegre molt, Montserrat, perquè vull dir a l'audiència, perquè ho sàpiga, Quilòmetre Zero no és sol és un programa de ràdio, és també un espai psicològic on les persones que tenen moments defectuosos recuperen la seva...
2: Ho hem comentat algunes voltes, som una teràpia, una teràpia gratuïta.
0: Si no te senties bé, en la caseta de Banderes de Mayo i en la passadeta de Sis Mambos de València...
3: T'ha passat tot.
0: T'ha passat tot, perdona.
3: Ni Papa, ni Florentino, ni Hòstia. Quilòmetre Zero.
0: Papa, aquest partit se l'ha tornat a passar millor.
2: Molt bé. Pel Papa heu tingut molts problemes a la capital o per Florentino?
1: Jo sabeu que no estic a la capital, jo no, sí. ni se m'ha ocorregut baixar, però bueno, és...
2: En SSR ha estat tot bé, no?
1: En SSR està tot bé, l'única cosa és que ara els autobusets van, porten una setmana abans en una bandereta... Sí. A la enganxadeta dalt d'Espanya, sí. i la de
3: Vaticano.
0: Però el Vaticano té bandera també.
2: Sí,
3: quantes voltes has pensat de botar-li foc a un autobús? És necessari dir-ho.
1: Jo he estat a punt de fer-me cale borrocó. I...
3: Quilòmetre Zero t'ajuda, Montserrat te salva.
2: T'entretiene.
3: Sí, sí, t'entretiene.
2: I jo te digo contento hasta la secció que viene.
1: Pues ha tocat un poc les coses, però bueno.
2: Molt bé, Montse, molt bé, com sempre. I ara és el moment d'agarrar els instruments.
3: Va, vaig a contar-me una historieta, va.
2: I anem a veure un raconet de la història, va. Anem allà.

0: costava al principi saber-ho tu.
1: Sí, no,
0: l'acorde i se te costava, però després de 6 anys ja estàs traient-ho bé.
1: Sí, però encara no m'hi bé.
0: Encara no s'ajunta el segon traste i el tercer.
1: Tenim trastos?
0: Trastos
1: tu?
0: Sí, el segon traste.
1: Uf, ja tenim dos trastes, pues.
0: Estan els trastos, les trastes i els trastes.
2: Bueno, vosaltres sabeu que el poble...
0: No ho has pillat, no?
2: Vosaltres sabeu que el poble este té més de...
0: A mi m'ha paregut brillant.
2: Bueno, vale. Vosaltres sabeu que este poble té més de 725 anys.
0: Sí, home.
2: Perquè això ja ho van celebrar. No tardarem molt...
0: Siguem vostè regidor, ho van celebrar.
2: Un de regidor. No tardarem molt a fer-ne 750.
0: Sí, senyor.
1: No res.
2: Vull dir que som una població vella, ja, no?
0: Sí.
2: Però a 1323, quan ací a Pego ja era una vila, tenia la carta de poble i tot això, l'infant Alfons va desembarcar a Cerdanya per conquerir-la.
0: Alfons era el fill primogènit de Jaume I.
2: Ací tenim historiadors i ho posen tot clavat.
0: Ahí, pa ubicar a la nostra audiència.
1: I ara, si no és veritat, vas a la casca.
0: No, és veritat.
2: La campanya contra els pisals de l'illa de Sardenya, perquè eren de Pisa, per això es diuen pisans,
0: els pisavins són els de...
2: No, pisans.
0: Els de Gandia.
2: Pisans, pisavins és una altra cosa.
0: Són els de Gandia.
2: Ja i tot, que l'havia preparat el rei Jaume el Just, i en el suport dels Alborea, que eren sards, es va complicar. L'or reial va quedar bloquejada al setge d'Iglesias, després d'enfrontar-se als pisans. Però al final va aconseguir tancar-lo al castell de Callera. Callera és el que avui en dia es coneix per Cagliari.
0: Cagliari,
2: això és
0: Callera. Això és Itàlia.
2: Bueno, això és una isla de Sardenya.
1: O Canadà.
0: Bueno, sí, una isla de Sardenya, sí.
2: L'infant Alfons, que havia de tornar a Barcelona, va ordenar que es fortifiqués Bonaire, que era el campament del setge...
1: Setge comercial.
2: Sí, Bonaire, pues igual ve
0: d'ahir. D'ahir ve.
2: Que havia plantat un turó al sud de Callera, ¿vale?, que significa castell. Cagliari, significa castell, però vingui és Cagliari. I va fundar una ciutat que seria poblada en catalans. Ja hi havia catalans a Pego. Ja havien vingut. Per ofegar lentament el castell i el port que tenien els pisans a l'illa. L'any 1325 els pisars de Caller es van ensollevar aprofitant la revolta comú de Sàsser i els d'Oria al nord de Sardenya, però foren doblegats de nou i l'os tornà a sellar Caller per conquerir-lo definitivament. Berenguer de Carròs, que vosaltres coneixeu...
0: Jaume!
1: Bueno,
0: este era el pirata.
2: Bueno, així, a este programa saben qui és Carròs.
0: El pirata pues, que va trebar, que Jaume I li va reconèixer.
2: Això forma part de lo nostre. Era el governador general de Sardenya i va rebre de Catalunya unes naus i homes d'armes de reforç i rebutjar els socors de Pisa i enviar els defensors de Callers. La situació ja estava tornant desesperada. Finalment, els pisans de Caller tocaren la capitulació i s'acordà que es podrien sortir i mantenir algunes rendes de Sardenya. Berenguer de Carròs s'estalviava un assalt frontal al castell que s'hauria pogut convertir en un infern. El 9 de juny de 1326, l'or reial celebrava una entrada triomfal a Caller.
1: Això és bé.
2: Bueno, i amb nosaltres ja érem vila. I ja n'hi havia catalans.
1: El 9 de juny de 1326, que fa...
2: El cronista Ramon Muntaner relata l'episodi amb emoció. Caller fou repoblada principalment en catalans. Qui sap si algú d'esta vila. Molts dels quals procedents de l'antic campament de Bonaire. L'any 1327 li se va concedir el Còdic Municipal de Barcelona, gràcies al qual gaudiria dels mateixos privilegis del cap i casal de Catalunya. Això acabà de favorir l'arribada de pobladors i en pocs anys arribar a 6.000 habitants. Així Caller, Cagliari, avui en dia, esdevingué capital del nou regne de Sardenya i experimentà el sistema de repoblament i d'implantació, el dret català que s'aplicà més tard a Sàsser i a l'Alguer. El castell i port de Caller serien clau en la conquesta de l'illa. Pot ser que alguns d'aquells vingueren de si. Però això serà una altra història.
1: Sí. A més, vaig a fer-hi sí, sobre cerdanyencs. Deixeu-los un poc en suspens, perquè És possible, és ben possible que el figatell, el figatello, vinga.
2: Bueno, jo no volia obrir això.
1: Inicialment...
0: De Cerdanya. Això hauríem d'investigar-lo.
1: Hi ha molts indicis que diuen que possiblement vinga de algo que es diu el figatello, o el has aparegut, que es feia allí. Entonces, no vaig a dir-te si sí, que és antes el...
0: No, ho investigarem des de quilòmetre zero.
3: L'especial que hem fet enguany és per... L'han trobat
1: al Puig.
3: Una tapuerca allí...
2: Algo té que veure, la sèpia ve del mar. Cerdanya és una illa.
1: Pues igual venint d'allà, de Cerdanya per casino al barco, pam, dos sepietes i té algun figatelo de sèpia.
0: Com el Martí, tenen que donar les gràcies a tota la gent que va vindre.
3: I un gobierno que li talla les orelles, ja, ja tens el d'això.
0: Tenen que donar les gràcies a tota la gent de Pego, de la Safor, de la Marina...
1: Sí, a Ribera Alta, a Ribera Baixa.
0: Del camp de Morvedre, que van arribar també, van
2: vindre. Sí, del Collà, del Comtat.
0: A la Figatellà dels Albardins.
2: Sí.
0: Gràcies a tots per vindre.
1: A tots aquells que veu vindre i veu gaudir.
0: I de la vostra benvinguda.
2: Els àrabs,
0: també. I de les vostres cerveses i figatells, continuarem fent festa.
2: Els àrabs, també.
3: Espero que vegueu la forma especial de tirar la...
1: No, bueno,
3: la seva frita.
1: Sí, jo vaig ser testic de tot el freestyle de Montserrat,
3: espectacular.
1: I es mereix un programa sencer.
0: Sí, això jo no...
1: Bueno, a veure, però...
0: Per la intimitat.
1: De llançaments de figatell a la planxa.
3: I és que em seia salsa damunt del panet.
1: Bueno, ja no vos dic, exacte. És que, a més, un programa sencer podríem fer.
2: Bueno, tenim un partit, perdoneu, i estimulament l'Almeria s'ha guanyat 1-0 al Castelló. Força els orelluts.
0: Bueno, perquè no mos agrada l'èxit fàcil.
2: Exacte. Força els orelluts.
0: No mos agrada l'èxit fàcil.
2: De Castelló són orelluts. Jo també.
1: No, no, a veure, la cosa està bona. Anem directament a la cançó.
2: Va, desperta algú.
1: Va, anem a veure, perquè avui tenim una innovació.
0: Vale, va.
1: Anem a...
0: També, una altra?
1: Sí, per segon volta.
0: Menos mal que s'acaba el programa, perquè si no,
1: Estem on falla.
0: Acabarem en tele.
1: Avui, per primera volta, anem a posar... No, primera no, per segon. Perquè vam fer ja un intento de... I vam fer una cançó, però avui la cançó oficialment està feta per la IA.
0: Que és la...
1: Que és la...
2: Que no és la TA.
1: Vale, la per intel·ligència artificial.
2: Que no és tonteria artificial.
1: La TA, que ja la farem per la temporada que ve. Anem a fer un motor de búsqueda de tonteries. Hi ha tonteria artificial.
0: Digues que ha sigut l'autor d'esta cançó.
1: No, jo no. La veritat és que mos va caure fresca una cançó que té una lletra molt actual i aparentment l'autor era MAD, M-A-D. Jo...
2: MAD és una droga, no?
1: L'MDMA...
2: Perdona.
0: És diferent. MAD és família de Max Mat.
1: Quan vaig buscar MAD, em veixin un grup argentí, ja puestos en, perquè són del 96 o per ahir.
2: La qüestió són desestructurats.
1: I ho trobava molt raro, perquè trobava que un grup argentí ja hecho y puesto, que traguera una cançó a dues setmanes vista del succeït, ho veia raro. Bueno, però després ha descobert...
0: Argentins, intel·ligència artificial...
1: Ha descobert...
0: Això és molt perillós.
1: És una pàgina d'un xic que el tio fa les seves lletres,
0: sí.
1: Ho passa per la IA, per la intel·ligència artificial, li posa la música i tot el rotllo, a més li fa, ho veureu, en directe. O sigui,
0: sí.
1: I bé, en este cas el que ens interessa un poc, el ritme és estàndard, bo, boníssim, però ens interessa...
0: Això és molt atrevit.
1: Ens interessa la lletra.
2: Ja
1: bé, tots vosaltres, la cançó de Matt, que és @marcaragrande, és el @marcaragrande és el xic. Servir i proteger.

0: Molt bon dia, Pego.
1: Sé bien, molt bé.
0: Sé très bien. La veritat és que està aconseguida, la lletra està molt bé. El tio ja té prou dominat, perquè en la pàgina que he entrat d'ell té una vintena de cançons, no sé si similars totes, perquè 3 o 4 prou similars a esta, no d'aquest estil, i ho té dominat, ho té prou dominat, va... El tio diu, les lletres són meues. I fa la lletra, la molla, la lletra la monta i fa això. I esta està genial.
2: És la meva volta que flipi en la IA.
0: Pues muy bien, porque de monta...
2: La primera
0: en
2: este,
0: volta. En esta cançó... En esta cançó,
2: veritat, la primera volta.
0: En esta cançó és curiós, perquè els comentaris hi havia gent que... El himne para no sé qué, no sé cuántos, y vi una que diu, soc mestra i quasi em fa plorar, de lo que l'havia emocionat.
2: És que està, bueno, a nivell, clar, jo soc de rock and roll, bueno, tu ja ho saps.
0: Per favor. Ei,
2: tu ja ho saps.
0: De Phil Collins i seus col·legues.
2: Tu ja ho saps, que jo soc de rock and roll. Aleshores, jo en el moment que el fa i el do i el sol s'ajunten en una cançó, ja soc feliç.
3: Fa do sol.
2: Ja,
0: quan anem a la fer la tuna? Quan anem a la fer la tuna en este moment?
2: Però, claro, coneixia la història, perquè evidentment jo crec que l'han vist molts per mòbils i demés, no? La barbària que va passar, la del policia i el descerebrat i això. I clar, la cançó està molt bé, molt bé.
0: No, està molt bé, a més, compta bé, a més, la cançó és molt potentona i la lletra amolla el que n'hi ha. La veritat és que sí.
3: No, el principal sí. És que no quede, perquè clar, això va girar les notícies i ha desaparegut, que no quede en l'oblit i que per almenys la gent segueix que protestant, té una cosa que...
0: Pues hi ha una cosa que n'hi ha que destacar, d'aquest dia, que el Sant Demà... És que és el comentari que és quasi més preocupant. Que no sé si el delegat del govern de o algo sinó algun estament va fer algun comentari dient en reds, va dir esta persona n'hi haurà que sancionar-la. I la contestació de JUPOL, que és una associació sí, de policies i tal, sí. Rotllo, literalment li va dir a qui vas a sancionar tu, xato? O sigui, ja, això el Sant Demà. Volem dir, a qui em vas a sancionar tu? El punt de vacile i el punt de... Cuidao, Cuidao, aquestes persones porten pistoles i porten porres i tal, i al final de la correguda estem parlant de, possiblement, psicòpates, Perquè al final de la correguda n'hi hauria que mirar molt, molt a qui li dones una pistola i una porra.
2: Sí.
4: Bueno, no tenim... Ens queda un programa la setmana que ve, però Montserrat es compromet, una volta que acabi la mudança... A seguir el cas d'este, i este anem a seguir. Anem a veure què li ha passat o què li passarà a este. Perquè jo... és que aquestes coses s'olviden.
0: Puc fer una premonició?
4: I entonces...
0: Anem a fer... Jo
2: no em juraria res perquè estic d'acord amb la teva.
0: Espera enganyar-me, però una ligera amonestació.
2: Una res.
0: I, a lo millor, i si hi ha sanció serà encara més ligera, més lleugera.
4: Bueno, a veure, no van a matar-lo, no van a tancar-lo, això ja ho sabem.
0: No, podrien expulsar-lo.
4: Però... A lo millor no era perquè el company que té darrere a les imatges agarra la persona i la companya que s'aparta.
2: Jo crec que hauria de pagar sí, però, ell de la seva butxaca les lesions que li ha provocat a l'entrada d'esta mestra.
4: Però això anem a fer un seguiment per saber-ho.
0: N'hi ha que tindre en compte una cosa. El xavalote este és, no sé com s'organitzen, en grups, en pelotons o com siga, però el és el jefe de pelotó.
2: Pareix ser que era el jefe, no?
0: Era el jefe de pelotó. O sigui, era el que dius de més.
2: Fantàstic.
0: Apretamos más.
4: Pues degradat, no. Degradat, i ja està, degradat.
2: Claro. Pues el teix, el jefe és de pelotó el que fa i Agustí García Ripoll,
0: que
2: ha sigut, que era com a líder capità cristià i com a capità moro,
0: jo organitzaria un combat.
4: Va prohibir el cafè.
2: Però perquè era fidel a la història.
0: Pues Agustí igual en aquest moment es mereixia el pitjor d'este tio.
3: Jo assumís que el que m'ha indicat el senyor Major, el que sí que m'he compte és que s'ha pres la meva jubilació molt a peu de la lletra i a aquest programa ells que era una faena que feia.
2: Jo crec que vas a tindre més faena ara que estàs jubilat que quan treballaves en Movistar.
0: És perquè no pergues l'alegria de vivir.
4: Montserrat, escolta.
2: Montserrat, tu encara no tens nets. O sigui, un jubilat
4: no té que ser croissant.
2: Jubilat té diverses funcions. anar a plantar tomàques, quinillis i tot això.
4: No, ahir no, ahir no em planta.
2: A l'horteta i anar a replegar, anar a replegar els nets.
3: Està en procés.
2: I anar a replegar els nets i portar-los a escola i anar a per la compra.
0: Dios, tenim por que caigues en la en
2: tu encara no tens nets. I l'horta, Madrid, no tens horta.
3: No ho dic com una cosa, dic que simplement...
4: Pues, ja encanta el moño, ja encanta el moño.
3: Va assumir molt bé. Molt bé.
4: Bueno, pues va, Vicent. Ara
2: anem a les paraules.
4: A les paraules ja?
2: Vale. Sí, anem a les paraules.
4: Va, jo cosa com me'n vaig a veure, començaré jo.
2: Vinga, va, comença tu.
4: Que no sé si l'han dit o no, però vaig a dir-la...
2: A veure.
4: Pentinar-se.
2: Pentinar-se.
4: O pentinar-se, no, o pentinar.
0: No, César, tio.
4: Pentinar-se. Tu això quan no ho gastes no ho saps.
2: Jo no la coneixia, aquesta paraula.
3: No l'han dit.
4: Pues, ja no es diu, me'n vaig a fer-me el moño, vaig a pentinar-me. Cal dir pentinar-se.
2: La pinta és...
0: Jo en tinc dos.
4: La pinta i la niña.
0: Jo en tinc dos.
4: I la Santa Maria.
2: Com ho fumem.
0: Una és una aportació de quilòmetre zero al vocabulari.
4: Sí.
0: Em està pinyant i si un fill que de la teva dona que no es té es diu fillastre, quan és un net, com es diu?
2: Fillastre.
0: Netraste.
2: Ah, netraste.
0: Això és una.
4: I això anem a apuntar-la perquè...
0: S'apuntarà com a netraste. Que és el net...
2: No. Això d'ací 50 anys se valorarà.
0: Oh. I l'altre, vull que Don Tacanyola comprove. Esclafit.
2: Esclafit, jo crec que...
3: Ella l'han dit segur.
4: Se l'han dit 10 o 12 voltes.
0: Sí. Bueno, però entonces, hem de obligat a tirar de comodí.
2: Esclafit, jo crec que el gamba l'ha dit el gamba, esclafit.
0: Flujo.
2: No, però si has dit una, no cal que en digues dos.
0: Penetraste no és paraula, era una aportació a la vocabulari valencià.
2: Ah, bueno, a mi m'ha paregut.
3: Jo també tinc una molt curiosa, que és joqueró. Que jo sempre, a voltes, la gastar com a una cosa així informal d'anar-se'n a dormir, d'anar al joqueró, però resulta que és, la veritat és que és una espècie de departament en les almàsseres antigues on es guardaven les olives antes de pesar-les.
2: Mira!
4: No sé, podria
0: no
4: ser.
0: Ara, allí pegaria...
4: El joqueró és quan vas a caçar el pato o fas un joqueró. Pues, és un amagatall, en tu t'amagues el joqueró.
3: Però que...
4: Però jo trobo que l'han dit, eh?
2: No, Joqueró no l'han dit, segur. S'està
0: parlant del Tacañón, eh? Ja me'n trobes tu que no.
4: Home, és que pot dir-ho.
2: Joqueró no l'han dit.
3: No l'han dit, que la tinc jo marcada, la tinc jo marcant blau des de fa setmana.
2: A mi m'ha preciosa.
4: A veure, tu ho dicem.
2: Tant si és, perquè possiblement puga tindre les dues excepcions, la que tu acabes de dir, la que ella
4: acaba de dir. No, Joqueró és, quan van a casar, tenen un puesto per casar, això és el Joqueró. Que també pot ser el que diu ell, clar.
2: Sí, pot ser dos.
4: I si ho fas una espècie de
0: nit... D'ahir que quan vas a pegar amb becó, vas al Joqueró.
2: Claro, i si tu dius cap, pot ser un...
4: Vicent, tu tens algo perquè Monsolín no té res.
5: Sí, com que no? Tenim la de Jordi.
2: Digues.
4: Ah, ja ha despertat.
5: Diu Espardenya... O espardenya. Les dues paraules.
2: No és el mateix.
4: No és el mateix.
2: No és el mateix. No, l'espardenya és una cosa que el poses al peus i l'espardenya és un menjar típic de menjar.
4: I quan t'arriba ta mare amb l'espardenya, l'espardenya.
2: Que el nostre tenen les feies de categoria.
4: Sí, però si ta mare el pega amb l'espardenya, és espardenya.
0: Sí,
4: segur, eh? Sí.
0: El lanzamiento de l'espardenya a distància és espardenya.
2: Claro,
4: tu no t'han pegat mai, eh?
2: De l'alta, alta, saps? Vull
4: dir, de baixa, ahí estamos.
0: Ah, bueno, tot això tenia que dir-vos...
2: Jo no tinc la meva paraula encara. Si va.
0: Què?
2: Si va.
4: Si va o no si va.
0: I si va.
2: Si va és cebada en castellano. Si va. Que és el que
4: estem... Sí.
0: I si va.
2: És el que estem ara en casa menjant perquè com... Mos hem fet vegetarianos, sí. El meu fill i jo, pues ara...
0: S'ho fa veganos, ja. No, o sigui, que ningú ha comprat i esteu menjant-se tot el que pillo per
2: exacte,
4: el està molt bé. Ara,
2: si va, sí, l'últim que em menja.
4: Tu tens algo, Vicent?
5: Jo tenia xisclar.
4: Ah, molt bé. Olé. Xisclar.
0: Xisclar està xula.
2: Xisclar.
0: Algú digui una paraula avui que estigui xula.
4: Pues mira, aquesta que has dit tu de si va, n'hi ha una altra que diu si val o no si val.
2: Si val.
0: Bueno, tenim una convidada sinó pirata, sí. Tenim a Rous i la Rous té una
4: paraula. Rous, digue-nos.
6: Bueno, jo tinc una paraula, és xingló, però perquè tinc xinglot. Això ja està.
4: Això no val.
6: Espolsó.
4: Espolsó, molt bé.
0: Molt bé, que és el que fas quan demà és una cervesa i un espolsó.
2: Mare meva, home.
6: Es pot gastar en un munt de casos.
2: Ma mare, pues no m'ha fet espolsons a mi.
4: Pues bueno, així m'ha arribat, eh? La setmana que ve és el darrer.
0: Bueno, senyores i senyores, la setmana que ve, avui el penúltim, la setmana que ve l'últim. Fins la setmana que ve. Adéu.

És música. És passió. És...

0: Obrim l'espai de Psicologia a casa. Saludem a Arantxa Alcázar. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui anem a parlar del dol de parella i xarxes socials, el problema de continuar connectats. Quan dic dol, no és de morir-te.
1: No. És dol de pèrdua.
0: De trencar una parella.
1: Exacte.
0: Anem a parlar d'aquest dol. Què és exactament?
1: Pues quan hi ha una ruptura de parella, nosaltres perdem la persona en la que teníem una relació vincular que és molt estreta i molt important. I quan se perd això, no se perd soles a la persona. Es perden les rutines que teníem en aquesta persona, es perden també els projectes vitals que teníem en comú. I la sensació d'estar en un lloc que saps que és el teu lloc, com el teu puesto segur. I es trenca també una cosa que nosaltres li diguem la identitat compartida. Perquè quan nosaltres, quan estem en parella, per exemple, gastem molt el plural. El nosotros vamos, nosotros hacemos, i si nosaltres, quan se trenca la parella, passa a ser un jo. Uh-huh. I si jo, pues, possiblement se tinga que tornar a construir després de la ruptura.
0: Per què, o sea, és que, clar, la pregunta, per què fan tant de mal, no?, algunes ruptures?
1: Fonamentalment perquè també s'entén esta ruptura com un dels dols que són desautoritzats socialment. Que siguin desautoritzats significa que se minimitzen més. Com quan parlarem el dia que vinguérem a parlar de dol animal, que són dols que no se tenen tant en compte com altres perquè se resta o se lleva importància. Per exemple, pues és com quan tu trenques en algú i estàs plorant i l'altra persona immediatament diu pues tienes que salir más, no passa nada, mancha de mora.
0: Con otra mora se quita.
1: Exacte.
0: Un clavo saca otro clavo.
1: Totes aquestes coses que en aquest moment, pues la veritat és que...
0: Pues no hay peces en el mar.
1: Sobretot. Tenim gran varietat en el refranero espanyol, tenim un munt d'opcions per agarrar, se solen gastar totes. El grup que vaig és normalment a dir m'ha passat això, pues tranquil·la, en lo bona, lo bo que tu eres, segur que trobes algú ràpidament. I és el que se sol aconsellar quan passa i quan perdem una parella i en aquest moment ens ajuda poquet. Normalment el que necessitem és un abraç i poder plorar-ho i poder desahogar-nos en aquesta persona que li ho estem contant.
0: Uh-huh. Les xarxes socials han canviat de la manera de viure aquestes ruptures?
1: Pues des dels últims anys per quasi cada volta més. O sigui, antes, quan dissamem a una persona, fa, pues, a lo millor en un espai de fa 10 anys, perdíem el contacte, està clar que a lo millor en els xarxes és més difícil, perquè a lo millor en algun cantó te'l trobes.
0: Segurament.
1: Segurament. Però ara en les xarxes socials és difícil o impossible, però que en totes les xarxes socials que tenim, on hi ha estats, on hi ha històries, on ha penjat una foto, o n'hi ha molts, molts moments que són més fàcils de connectar en aquesta persona, i aquesta hiperconnectivitat en la que vivim actualment fa que aquesta vinculació emocional com que vaig reiniciant-se cada volta. Jo estic un momentet que no el veig, descanse, però el torni a veure i se vincle torna a reactivar-se. Claro, les xarxes no mos ajuden perquè aquesta interacció és constant. És molt difícil, per exemple, no pensar què estarà fent o què estarà i entrar en xarxes i veure que està fent algo. Antes
0: clar,
1: no teníem més accés.
0: Sobretot la gent que ho publica tot, no?
1: Per supost.
0: I punxa totes les fotos de on va, on està, en qui està. A mi m'encanta quan trenca una parella i després qualsevol de la part refà la seva vida ràpidament. És que el matís és important.
1: Exacte.
0: I posa fulanita o fulanito de tal en una relació. El amor de mi vida. I penses, a veure... La setmana passada o el mes passat, el amor de tu vida...
1: El amor de mi vida d'este momento.
0: Era una altra persona. Ara ja és esta el amor de tu vida. I ja parlen com si l'altra persona no haguera existit mai, la teua vida d'abans no haguera existit mai, i dius, jo això no ho entenc.
1: Claro, i ara pensem en l'altra persona que de repente estàs a casa...
0: I se troba això.
1: El Facebook, l'Instagram, el que siga, canvia i s'estat i fica en una relació. I claro, en una relació està esto en ella fa un moment.
0: Sí.
1: Evidentment, això també va dificultar-te el dol perquè vas a pensar pues, com pot ser que hagi conegut aquesta persona tan ràpid o com pot ser que moltíssimes coses que no te van ajudar a que pugues tancar i se dol. I se dol... ja no sols en la persona, sinó en amics. Imagina, tots els teus amics estan veient que aquesta persona ara està en una altra...
0: Clar,
1: de
0: és
1: repente...
0: que no ho veus tu a soles, ho veus tu, els teus amics, la teva família... En fi, a no ser que te bloquegin.
1: I entra moltes explicacions, entra, o sigui, jo tindré que donar moltes explicacions, perquè tot igual que ho veus tu, ho veu molta gent, i vas a rebre molts missatges de moltes persones, ha vist això, què
0: sí,
1: ha passat...
0: Sí, perquè això també ho tenim, que, o sigui, pam! Has vist el que ha publicat? Has mirat el seu estat?
1: I en una captura de pantalla, i he enviat a l'altra persona, claro, la persona que està passant el dol no ajuda.
0: Sí, sí.
1: Tot el contrari, damunt és una sobreinformació que a lo millor no necessita. No sé si no necessita saber que l'han deixat i que allà està en una altra relació amb una altra persona. A lo millor necessita temps per a poder processar-ho i no tanta exposició.
0: Però així ni tot, en tot el mal que te puga fer, però ahí, per què tornem a mirar?
1: Per supost, perquè mos agrada tindre aquesta sensació de control, de que estem controlant la situació i de, sobretot en el que estàvem parlant antes, mos agrada saber. Nosaltres quan
0: la informació és poder.
1: Exacte, nosaltres quan ens diuen, per assumir nos diuen, en un plan... no eres tu, soy yo. Claro, ja, això,
0: és una gran frase.
1: Dona zero unitats d'informació per a l'altra persona. I les xarxes socials ens donen una oportunitat brillant, per dir-ho d'alguna forma, encara que no siga aixina, per entrar i mirar a veure què és el que ha pogut passar, què és el que jo ha pogut fer mal per a aquesta persona me dice, perquè aquesta persona no era feliç en mi i m'ha deixat. I entrem constantment a comprovar què és el que ha pogut passar per a aquesta persona ja no estigui en la nostra vida, o no ens hagi triat, o hagi triat altra persona, per el que estàvem comentant antes.
0: Sí. Arantxa, anem amb els nous conceptes, els anglicismes, que diria jo. Ghosting.
1: El ghosting ara ja és dels més coneguts. Ara ja no és de tanta joventut, ara ja ens l'hem ensenyat tots.
0: Sí, ara ja els majors ja sabem què és ghosting, però per si algú queda...
1: Anem a tornar a explicar-ho, perquè potser el vincle que tenim amb l'altra persona no és un vincle que siga de molt de temps, però potser estem coneguent algú i de sobte desapareix. I com estàvem parlant tant des de la informació, doncs una persona desapareix i no sabem per què. Ens va deixar una sensació de buit i moltíssimes preguntes sense resposta que el nostre cervell va necessitar interpretar. Nosaltres necessitem interpretar per què ens han deixat per a poder tancar i poder continuar en la nostra vida. No tenim aquest ritual de tancament que una persona hagi vingut i ens hagi dit pues mira, preferís no continuar en l'argument que siga. Però és que han perdut un poc aquesta responsabilitat afectiva i ara és més fàcil de sobte desaparèixer encara que no desapareguem del tot, perquè aquesta persona ha desaparegut i a lo millor el continues veient en les xarxes socials, en una foto, un dia no te parla i el endemà el veus fent una ruta de trekking de repente i penses, bueno, pues què ha passat o què ha fet jo mal per aquesta persona desaparega de repente i no me dona cap tipus d'explicació.
0: Orbiting.
1: El orbiting és este estar sin estar. Estar orbitant contínuament al voltant de la persona, que és algo que en les ruptures també passa quan estem parlant de xarxes socials. Pues imagina't que ho has deixat en la persona, però que aquesta persona continua mirant les històries, perquè podem comprovar si ens miren les històries. Els estats de WhatsApp continuen...
0: No sempre, No les històries de què? De les Facebook i Instagram.
1: Que apareixen en comptes determinat. Apareix pues, una llista de persones i entre aquestes persones, pues, entres a veure si aquesta persona te ho ha vist o no. Entonces, normalment, pues, ja ho dices, però continues orbitant-li al voltant i continues estar pendent del que li passa. I tenim un altre també, que per exemple és este, el breadcrumbing, que és com el d'anar tirant-li molletes a la persona, que és com anar donant-li una limosneta emocional.
0: El mantindre ahí a la persona.
1: La llama, exacte. Sí. Que moltes vegades pensem que un fer per bé, però el dolent està fent-li molt de mal, perquè si publica una història i tu li dius que guapo o que guapa estàs, pues li vas a alimentar i sa esperança de que a lo millor se puga tornar i sobretot vas a dificultar
0: però
1: la possibilitat.
0: Aquestes coses passen perquè tu no trenques d'una manera sincera, no?
1: Encara que trenquem d'una manera sincera, nosaltres racionalment podem entendre que la relació s'ha acabat, però emocionalment...
0: Si trenques en alguna persona, jo veig alguna foto no puc dir si està guapa o està guapo.
1: Si podem dir-ho. La qüestió és si és si l'altra persona va rebre això com a una senyal de que aquesta persona encara se'n recorda de mi, veu guapo, ui, si me veu guapo, com pot ser que me vestiga veient guapo i me va deixar fa un parell de dies.
0: Donde hubo fuego, no?
1: Exacte.
0: Vale. Quan de...
1: Quan de refranero,
0: El refranero espanyol, sí. Les xarxes, per tant, fan el dol més llarg.
1: Més llarg i també...
0: I dolorós.
1: Exacte, sí. I dolorós, perquè continuem interpretant aquestes senyals de les que estàvem parlant com una revinculació en l'altra persona. És com si el nostre comptador emocional se tornara a ficar a zero. El tenim que ja poquet a poquet anem agarrant distància i emocionalment anem estabilitzant-nos, tornem a tindre contacte en ell i tornem a tindre una altra vegada a zero el comptador i tornaríem a començar una altra volta. I en xarxes socials és molt difícil perquè aquest contacte és molt continu.
0: L'estalking digital què és?
1: L'estalking és un anglicisme també que gasten sí. molts els joves que diuen estalquear.
0: Estalquear.
1: Que és aquesta revisió de xarxes. Se pensa que, claro, tenim moltes estratègies com per a saber si la persona s'ha connectat, com mirar a lo millor l'última connexió, i és estar molt pendent de les xarxes de l'altra persona per a saber què passa, a on ha anat, si ha conegut un altre, entrar a revisar en el perfil a veure si ha ficat alguna persona més añadida per a que això ens doni informació de si ha pogut refer o no refer la seva vida, tota aquesta informació que volem, pues, ens pot fer molt de mal emocionalment i allargar aquest dol en el temps, durant molt més temps.
0: Tot això ho podem evitar si... Bueno, clar, és que clar, perquè has d'abandonar les xarxes, no?
1: A lo millor no seria...
0: O deixar de seguir.
1: Exacte. A lo millor no seria tant com abandonar-les...
0: Això passa amb els famosos, que diuen ha dejado de seguir a fulanita de tal. Se han dejado de seguir.
1: I ja és notícia, és que aquestes noves notícies...
0: Claro, se han dejado de seguir es han roto. Claro, d'ahí ja saben que han roto.
1: És ese nou missatge, perquè per això estem parlant de que això ha canviat molt en un espai breu de temps, i ese nou missatge de que esa parella s'ha trencat és que s'hagin deixat de seguir, per exemple. I en este cas, en consulta passa molt que a millor se recomana que estiguem un temps en distància digital, per dir-ho d'alguna forma, i a lo millor la persona respon que pot ser algo immaur per la seva part, no vol ser un xiquet, una xiqueta i deixar-la de seguir i vol sostindre. I a mi m'agrada dir justament tot lo contrari, que a lo millor lo maure és cuidar-se i ficar límits, i si s'està fent mal, que tu estàs veient a l'altra persona refent la seva vida o mostrant el que vol mostrar en les xarxes socials, perquè en les xarxes socials mostrem la realitat que volem mostrar, que a lo millor no correspon a lo que realment estem vivint, i si això ens fa mal, a lo millor lo maure emocionalment és agarrar aquesta distància.
0: Què ens pot ajudar a banda d'agarrar distància?
1: Pues també es pot ajudar, ja que estem parlant de xarxes socials i ser un poc d'aquest món digital, nosaltres tenim que refer les nostres rutines, les rutines que teníem en l'altra persona, i tornar a fer espais que siguin propis. Recolzar-nos en altres relacions, en amics, poquet a poquet intentar, pues, això, evitar aquesta revisió. A lo millor recarregar-nos unes vacances d'uns dies, pues, uns 30 dies, uns 90 dies, de fer una pausa en les redes socials de l'altra persona ens ajuda, i refugiar-nos a lo millor en altres coses també. A mi m'agrada recomanar, si agrada llegir, m'agrada molt recomanar literatura.
0: Sí.
1: Per a veure com altres persones han resolt aquests dols. M'agrada uno molt que és curtet, que se diu La vida imaginària, de Mara Torres, que parla justament d'aquesta vida que imaginem en altra persona i que ja no va a ser, i és narra un poc com aquest personatge va passant el dol poquet a poquet, va explicant totes les etapes i fins al final, que no m'agradaria fer spoiler per continuar gastant els anglicismes, però com poquet a poquet va superant aquesta ruptura. I aquests espais, com de la literatura, ens poden ajudar moltíssim.
0: Vale. La vida imaginària de
1: Mara Torres.
0: Mara Torres. I damunt diu que és curtet, ho dic jo per a la gent que li costa més
1: llegir. És curtet, és fàcil de llegir, és un llibre molt per a aquest temps de platja i piscina.
0: Sí.
1: És un llibre que és perfecte.
0: Que bé, eh? Platja, piscina, amb un llibre...
1: Que planazo.
0: Planazo. Pues ja estaria, no?
1: Ja ho tenim.
0: Jo crec que sí. A veure, és complicat, eh? Així ho contem molt, molt fàcil tot.
1: Però qui està passant tot...
0: Però qui ho passa és complicat, perquè a més és cert que... I més ara que ho portem tot en el mòbil, estàs a un clic de saber i és tan fàcil mirar.
1: I tan difícil controlar i ser impulsa.
0: Que ha penjat, que no ha penjat, si ha posat alguna cosa, si no,
1: sí.
0: I on està, i no sé
1: clar.
0: Quan, i sempre te'n deixes a comparar, pues quan jo estava pues no era així, o no era llana.
1: Que feliç se veu ara que
0: és... Sí. Pues ara sí que eix, ara sí. Aquestes coses passen.
1: Es passen a tots. És un tema en el que tots podem sentir-nos identificats.
0: Sí.
1: Molt fàcil sentir-se identificat en això. Pensa que la ruptura en la persona activa àrees del cervell com el dolor físic i l'addicció activa les mateixes àrees. Entonces, claro, nosaltres anem a patir molt, molt de dolor quan existís la ruptura i al mateix temps. I centrar, és que, claro, l'addicció no ajuda perquè ho tenim molt fàcil. És centrar en el telèfon, mirar, s'activa la recompensa i activar la recompensa és difícil deixar-ho agarrar distància cada volta.
0: Clar, i jo me pare a pensar i clar, jo tinc una edat ja, però tu imagina la gent joveneta d'avui en dia. Els primers amores, que pareix que s'acaba el món. Que no s'acaba, per cert. Però,
1: no s'acaba, però ells ho interpreten també.
0: Sí, sí, no, com sí, que sí, home, clar, i hem passat tots també.
1: I damunt que ells tenen moltes més xarxes, inclús que nosaltres, hi ha altra manera de viure-les,
0: sí, sí.
1: Hi ha altra manera de compartir en elles.
0: Perquè... Una cosa te volia jo preguntar, és que m'ha vingut ara al cap, mira, un flash que he tingut jo, que això també tindria un poc a veure amb el programa. Jo me dono compte de que la gent jove, bueno, si tinc un jove, tu no, Javier, ell, és Lluís, el jove. Se comparteixen moltes vegades el tema de la ubicació. I se controlen per la ubicació. És que jo ho veig, eh? Ah, doncs pues no està ahí, està allà, o tal, o...
1: M'ha dit que havia anat així
0: sí,
1: i de repente
0: ah, no,
1: està
0: pues
1: allà.
0: Està allà. I jo dic, ui... I jo pregunto, dic, però anem a veure, dic, que tots teniu la ubicació d'uns i d'altres? Tu sabeu on està cadascú? A mi això me dona una por.
1: Els mòbils ens permetixen saber on està cadascú. Nosaltres, des que tenim aquestes xarxes socials, aquesta ubicació constant, tenim menys, com menys predisposició, per dir d'alguna forma, a controlar la incertidumbre que ens genera no saber on està una persona. Tu pensa que fa uns segles, nosaltres per a saber d'una persona, a lo millor mos aplegava una carta cada 6 mesos
0: yeah.
1: I sosteníem aquesta falta d'informació. Però ara mos costa molt sostindre aquesta falta d'informació perquè cada volta tenim més. Cada volta
0: ja,
1: tenim
0: però,
1: més i més accés.
0: No és sa. No és sa, eh? O aparèixer una persona en un puesto que tu estigues i dir, no, és que t'he vist la ubicació, és que jo dic, com?
1: De fet, és que s'ho comparteixen per això, per a saber a ti, qui tenen propet per a poder quedar a prendre's alguna cosa. Qui tinc propet? Entren i miren i com que tinc propet, és una nova manera de viure.
0: Ah, pues està en casa de fulanito o de menganita. Ah, pues esto aquí hay... Jo dic, què? Bueno, yo me torné varilla.
1: O estas dos personas están juntas
0: claro.
1: y fa un rato están...
0: Claro, claro. Yo me torné varilla cuando tú ves. Yo dije, ¿en serio? Yo dije, quita la ubicación. Digo, no, que si no sabrá que la he quitado. Y yo dije, ¡ah!
1: Exacte. Si no saben que la ha llevat i perquè se fan les mateixes preguntes.
0: Això no
1: s'ha arançat,
0: no?
1: No s'ha, i el que hem d'aprendre és un poc a gestionar aquesta incertidumbre que del no saber on pot estar la gent. No és necessari saber on està tot el món constantment.
0: Jo entenc que els pares tinguen l'ubicació dels fills. Jo això ho entenc. I els fills dels pares.
1: Per saber on estan, què puguin
0: on
1: estar fent.
0: O tal. Això és lo normal. Jo ho trobo normal. Hi haurà gent que me dirà que no és normal. Però bueno, jo ho trobo normal. A certes edats, eh? Però de... Tu imagina que ara jo dic, ah, pues Arantxa està en no sé on, perquè, claro, ah, pues si m'ha dit que no sé què, pues... jo,
1: i
0: tenim
1: que estar constantment donant implicacions també d'on estem i
0: clar.
1: Per què hem anat
0: i si jo no vull canar o jo no vull dir-te on estic, per què tu has de saber on jo estic?
1: I això mos passa perquè contínuament és el que estàvem parlant d'antes, mos costa molt sostindre la incertidumbre, el no saber i com el mòbil constantment mos dona tantíssima informació, ara gasten la IA per a saber exactament què passa en cada cosa. Ara no nos espera preguntar a un professional, me fa mal així, ara preguntes
0: no, a la IA.
1: 20.000 vegades a la IA què és el que està passant o què és el que està passant-me perquè volem i necessitem una resposta immediata.
0: També hi ha gent que se desbarata en la IA, eh? Ahir tindreu un nou mercat de consulta, eh? Perquè hi ha gent que se desbarata amb el tema de la IA.
1: Un ús excessiu.
0: Sí, sí.
1: I potser no tan sa com hauria de ser.
0: I clava la pata moltes vegades per culpa de la IA i jo què sé, jo no sé.
1: Parlarem d'ella un altre dia, no?
0: Sí, sí, parlarem d'ella. Ara ens recorda'ns on te podem trobar.
1: Es poden trobar ni en psicòlogos, així en el CIRA, en l'Avinguda de la Hispanitat, número 7.
0: Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
3: perquè la nostra meta és arribar a tu. I tu ets el més important per a nosaltres. Sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego. Deixa'ns arribar a tu.
4: Ràdio Pego, www.radiopego.com.

Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego. La música allarga la vida.